0: No pots viure sense Ràdio Abrera? Descarrega la nostra app al teu mòbil o tauleta i escolta'ns a qualsevol moment. Qualsevol
1: moment. I si ho prefereixes...
0: Estem al 107.9 de la FM i radioabrera.cat. Ràdio Abrera. Marquem la diferència.

0: Algun problema amb una factura d'una empresa de serveis? Amb la garantia d'un producte? Amb una devolució? El Servei Públic de Consum de l'Ajuntament d'Abrera oferim de manera gratuïta informació i assessorament directe a persones consumidores i usuàries.
1: Ajudem i informem sobre com tramitar reclamacions. Organitzem campanyes i xerrades de sensibilització als consumidors i als venedors. Col·laborem en inspeccions informatives de consum i en fem difusió a través d'entrevistes mensuals a Ràdio Abrera.
0: Oferim el Servei Públic de Consum tots els dimecres a la primera planta del Mercat Municipal d'Abrera, en horari d'11 a 2 al matí i de 4:45 a 7:15 a la tarda.
1: Per utilitzar-lo, només heu de demanar cita prèvia trucant al 93 770 0102 o enviant un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat. I també podeu fer les vostres consultes a través de l'adreça consum@abrera.cat.
0: No ho dubtis, contacta'ns. Al Servei Públic de Consum t'ajudem a resoldre els teus dubtes i reclamacions.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Aquest mes de juliol, Ràdio Abrera torna a la piscina municipal d'estiu. Els dimecres de 5 a 7 de la tarda viu el programa Music amb Jordi Busquet, en directe des de la piscina. Música, animació, molt bon ambient i activitats per tota la família.
1: El 15 de juliol gaudeix del ball en línia del Casal de la Gent Gran i de l'actuació de balls de saló de l'Associació Cultural Pas a Pas. El 22 de juliol vine a veure l'actuació d'Energy Dance i participa en la masterclass de ioga a la zona de gespa a càrrec de les Joventudes Rocieres d'Abrera. I atenció, cada dia participa en el sorteig de lots de productes de Ràdio Abrera a la nostra carpa i a la bibliopiscina.
0: Aquest juliol viu l'estiu amb Ràdio Abrera a la piscina municipal d'estiu.
2: Refresca't amb nosaltres i esperem!
3: Ràdio Abrera, la fórmula que t'agrada. 107.9 FM.

0: xarxa de refugis climàtics d'Abrera. Amb avís d'alertes de calor, protegim-nos.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera, habilitem equipaments municipals com a refugis climàtics per protegir-nos de les altes temperatures quan s'activen les alertes per onades de calor en el municipi, pensats especialment per a persones vulnerables, com ara nadons, persones grans o amb malalties cròniques i persones amb menys recursos.
0: Els refugis climàtics a Abrera són la piscina municipal d'estiu, la Casa de Cultura, el Casal de la Gent Gran i la residència Beledat Canigó. I altres equipaments i serveis municipals que disposen de confort climàtic són el Mercat Municipal i el Centre Aquàtic Municipal. Consulteu els horaris d'obertura al web municipal abrera.cat.
1: Amb avís d'alertes de calor, protegim-nos.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu. It's

0: Encara no ens segueixes a TikTok? Abrera fa un pas més en la comunicació digital amb el nou canal oficial de l'Ajuntament.
1: Activitats, esdeveniments, serveis municipals i tota la informació d'interès amb un format àgil, directe i adaptat als nous temps. Segueix-nos al TikTok, @abrerainfo, i descobreix tot el que passa al municipi.
0: Si vols estar al dia d'Abrera, també ens pots trobar a Instagram, X i YouTube i al web municipal abrera.cat.
2: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.

0: Ràdio Abrera. Són les 3.
1: Serveis informatius de Ràdio Abrera. Tot el que passa a prop teu.
2: De dilluns a divendres, de 8 del matí a 8 del vespre, tota la informació local i comarcal cada hora, després dels butlletins en xarxa. I a les dues, els temes en profunditat a l'entrevista del dia.
1: Els caps de setmana i festius de 8 del matí a 8 del vespre, l'agenda cultural d'Abrera, després dels butlletins en xarxa.
2: I també us oferim espais temàtics de patrimoni, consum, programes especials i la retransmissió en directe dels plens municipals de l'Ajuntament d'Abrera.
1: Serveis informatius de Ràdio Abrera, la informació més propera.
3: Hola, soy Manolo Prieto y te espero los lunes a las 9 de la noche en Blacktrónica, aquí en Ràdio Abrera, 107.9 FM.
4: Et vas perdre el teu programa favorit de Ràdio Abrera?
5: Vols tornar a sentir una entrevista?
4: T'agradaria descarregar-te algun programa per tornar a escoltar-lo en qualsevol moment? Doncs a què esperes? Només has d'entrar a la nostra programació a la carta, a radioabrera.cat o a la nostra aplicació gratuïta per a mòbils i tauletes.
5: En qualsevol punt.
4: I en qualsevol moment. Ràdio Abrera.

0: Abrera, municipi que cuida. Acabes de tenir un nadó? T'agradaria trobar un espai de trobada amb persones que comparteixen aquest moment vital? A l'Espai La Llavor oferim acompanyament professional a les famílies que es troben en l'etapa de criança durant el primer any de vida dels nadons. Un espai de trobada per compartir, escoltar i fer tribu? Pots inscriure-t'hi a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. I a finals de setembre s'engegarà la segona edició d'enguany. Inscriu-te ja! A l'Espai d'Acompanyament Familiar La Llavor t'esperem amb els braços oberts.
1: Ajuntament d'Abrera amb tu, per tu i per les nostres famílies.

No pots dormir? Treballes en el torn de nit? No trobes cap sèrie que t'enganxi? També a la nit, Ràdio Obrera.

0: Aquest mes de juliol, Ràdio Abrera torna a la piscina municipal d'estiu. Els dimecres de 5 a 7 de la tarda viu el programa Music amb Jordi Busquet, en directe des de la piscina. Música, animació, molt bon ambient i activitats per tota la família.
1: El 15 de juliol gaudeix del ball en línia del Casal de la Gent Gran i de l'actuació de balls de saló de l'Associació Cultural Pas a Pas. El 22 de juliol vine a veure l'actuació d'Energy Dance i participa en la masterclass de ioga a la zona de gespa a càrrec de les Joventudes Rocieres d'Abrera. I atenció, cada dia participa en el sorteig de lots de productes de Ràdio Abrera a la nostra carpa i a la bibliopiscina.
0: Aquest juliol viu l'estiu amb Ràdio Abrera a la piscina municipal d'estiu.
2: Refresca't amb nosaltres i esperem!

0: Aquest mes de juliol, Ràdio Abrera torna a la piscina municipal d'estiu. Els dimecres de 5 a 7 de la tarda viu el programa Music amb Jordi Busquet, en directe des de la piscina. Música, animació, molt bon ambient i activitats per tota la família.
1: El 15 de juliol gaudeix del ball en línia del Casal de la Gent Gran i de l'actuació de balls de saló de l'Associació Cultural Pas a Pas. El 22 de juliol vine a veure l'actuació d'Energy Dance i participa en la masterclass de ioga a la zona de gespa a càrrec de les Joventudes Rocieres d'Abrera. I atenció, cada dia participa en el sorteig de lots de productes de Ràdio Abrera a la nostra carpa i a la bibliopiscina.
0: Aquest juliol viu l'estiu amb Ràdio Abrera a la piscina municipal d'estiu.
2: Refresca't amb nosaltres i esperem!
3: Amb l'arribada de l'estiu, les altes temperatures, la baixa humitat i els episodis de vent augmenten considerablement el risc d'incendis forestals. Des de la Regidoria de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil de l'Ajuntament d'Abrera, us demanem que extremeu la precaució.
4: No llanceu borilles ni llumins encesos. No utilitzeu petards, focs artificials ni altres elements amb foc a prop de zones forestals. Feu servir només barbacoes autoritzades i no abandoneu mai deixalles al bosc ni a l'entorn natural.
3: Mantingueu netes les parcel·les i els jardins. Allunyeu la llenya de les façanes i tingueu a punt eines bàsiques d'extinció i una reserva d'aigua per actuar en cas d'emergència. Recordeu que del 15 de març al 15 d'octubre està prohibit fer foc en terrenys forestals, excepte en els casos expressament autoritzats.
4: Si detecteu fum o un incendi, truqueu immediatament al 112 i en cas d'emergència, seguiu sempre les indicacions de les autoritats i dels serveis d'emergència.
3: La prevenció és responsabilitat de tothom. Aquest estiu extremem les precaucions. Protegim els nostres boscos.
5: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: con solo una tensión entre nosotros.
1: Radio Abrera, son las 4.
2: ¿Qué horas son, mi corazón?
3: Hora 23.
4: Te lo dije bien clarito.
5: Permanece a la escucha.
3: A Radio Abrera seleccionem les cançons que formen part de la banda sonora de la teva vida, concentrades d'11 a 12 de la nit. La música que t'ha acompanyat tots aquests anys la trobes a Hora 23. Dilluns, el millor del chill out. Dimarts, tots els clàssics del rock. Dimecres, una selecció de ritmes llatins. Dijous, els temes més punxats dels 80. Hora 23, a Radio Abrera.
6: 12 de la noche en La Habana, Cuba.
7: 11 de la noche en San Salvador, El Salvador.
8: Cocodril Club.
9: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Abrera les nits de dimarts i dimecres de 9 a 10 de la nit. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dimarts i dimecres de 9 a 10 de la nit a Ràdio Abrera, 107.9 FM.
10: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
11: Hasta luego, cocodrilo. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
12: Has sentit a parlar del Consell Municipal de les Dones d'Abrera? Volem que hi participis. Alça la veu i ajuda'ns a avançar cap a l'equitat de gènere en tots els àmbits de la vida local. Juntes tractarem qüestions que ens afecten a totes en un espai de referència on compartir experiències i punts de vista. Digue-hi la teva. Inscriu-t'hi. Només has de presentar la sol·licitud a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. Consell Municipal de les Dones d'Abrera. T'hi esperem.
13: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

Els plans d'igualtat són un conjunt de mesures que adopten les empreses després de realitzar un diagnòstic de situació, amb l'objectiu d'aconseguir la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes i eliminar la discriminació per raó de sexe a l'empresa. Des de març de 2022, la llei obliga a totes les empreses de més de 50 treballadores i treballadors a tenir implantat en la seva empresa un pla d'igualtat. Per aquest motiu, des de Promoció Econòmica volem recordar-vos que podeu comptar amb nosaltres per assessorar-vos, informar-vos i ajudar-vos a trobar el camí a seguir en l'elaboració del vostre pla d'igualtat. No dubtis i truca al telèfon 93 770 0102. O envia un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat i ens posarem en contacte amb vosaltres. El canvi està a les teves mans i nosaltres t'acompanyem, perquè la igualtat és un tema de totes i tots. Ajuntament d'Abrera, per tu i amb tu.

0: Deixeu-me, no fan falta les paraules. Hi ha silencis que fan més valent.
1: Les nits d'estiu, millor en companyia. Passa-les amb Ràdio ABC.

0: Aquest mes de juliol, Ràdio Abrera torna a la piscina municipal d'estiu. Els dimecres de 5 a 7 de la tarda viu el programa Music amb Jordi Busquet, en directe des de la piscina. Música, animació, molt bon ambient i activitats per tota la família.
1: El 15 de juliol gaudeix del ball en línia del Casal de la Gent Gran i de l'actuació de balls de saló de l'Associació Cultural Pas a Pas. El 22 de juliol vine a veure l'actuació d'Energy Dance i participa en la masterclass de ioga a la zona de gespa a càrrec de les Joventudes Rocieres d'Abrera. I atenció, cada dia participa en el sorteig de lots de productes de Ràdio Abrera a la nostra carpa i a la bibliopiscina.
0: Aquest juliol viu l'estiu amb Ràdio Abrera a la piscina municipal d'estiu.
2: Refresca't amb nosaltres. T'hi esperem!
0: Gaudim de l'estiu amb seguretat. Davant de la calor, protegeix-te i protegeix els teus.
3: Evita sortir al carrer durant les hores de més calor. Beu aigua sovint encara que no tinguis set i evita les begudes alcohòliques o massa ensucrades. Evita el sol directe i procura caminar per les zones d'ombra.
0: Busca espais frescos o climatitzats sempre que sigui possible. Porta roba lleugera, de colors clars i utilitza gorra o barret quan surtis a l'exterior. A casa, abaixa persianes i tanca finestres durant el dia i obre-les de nit. Utilitza alguna mena de climatització o fes vida a les estances més fresques. I tingues més cura de les persones grans, els infants i les persones amb malalties cròniques.
3: El cotxe procura mantenir-lo fresc amb la climatització o les finestres obertes i sempre que sigui possible, aparca-lo en zones ombrívoles o protegeix-lo amb parasols. I no deixis mai ningú dins d'un vehicle tancat, ni tan sols uns minuts, tampoc les teves mascotes. Els animals domèstics també són vulnerables als efectes de la calor. Posa'ls a l'abast d'aigua fresca i neta sovint i eviteu l'exposició directa al sol.
0: Si notes mareig, mal de cap, debilitat o dificultat per respirar, truca al 061 o al 112. Davant de la calor extrema, hidrata't, protegeix-te i cuida els altres.
4: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.

0: què escoltes al mòbil?
1: Ràdio Abrera.
0: Ràdio Abrera?
1: Esclar, amb la seva aplicació per a mòbils i tauletes puc escoltar-la a qualsevol lloc.
0: En directe?
1: En directe i a la carta, perquè també puc accedir a tots els seus programes quan jo vulgui. Tu no la tens?
0: No.
1: Doncs descarrega't l'aplicació de Ràdio Abrera. És gratis. I recorda que també pots sintonitzar-la al 107.9 de l'FM o a internet a través del seu web, on també trobes les notícies més destacades, els locutors de tots els programes, la història de l'emissora o tota la informació referent al seu departament de publicitat. Mira, radioabrera.cat.
0: Perfecte. A partir d'ara, Ràdio Abrera m'acompanyarà sigui on sigui. Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
2: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.

0: Aquest mes de juliol, Ràdio Abrera torna a la piscina municipal d'estiu. Els dimecres de 5 a 7 de la tarda viu el programa Music amb Jordi Busquet, en directe des de la piscina. Música, animació, molt bon ambient i activitats per tota la família.
1: El 15 de juliol gaudeix del ball en línia del Casal de la Gent Gran i de l'actuació de balls de saló de l'Associació Cultural Pas a Pas. El 22 de juliol vine a veure l'actuació d'Energy Dance i participa en la masterclass de ioga a la zona de gespa a càrrec de les Joventudes Rocieres d'Abrera. I atenció, cada dia participa en el sorteig de lots de productes de Ràdio Abrera a la nostra carpa i a la bibliopiscina.
0: Aquest juliol viu l'estiu amb Ràdio Abrera a la piscina municipal d'estiu. Refresca't amb nosaltres. T'hi esperem!

0: Aquest mes de juliol, Ràdio Abrera torna a la piscina municipal d'estiu. Els dimecres de 5 a 7 de la tarda viu el programa Music amb Jordi Busquet, en directe des de la piscina. Música, animació, molt bon ambient i activitats per tota la família.
1: El 15 de juliol gaudeix del ball en línia del Casal de la Gent Gran i de l'actuació de balls de saló de l'Associació Cultural Pas a Pas. El 22 de juliol vine a veure l'actuació d'Energy Dance i participa en la masterclass de ioga a la zona de gespa a càrrec de les Joventudes Rocieres d'Abrera. I atenció, cada dia participa en el sorteig de lots de productes de Ràdio Abrera a la nostra carpa i a la bibliopiscina.
0: Aquest juliol viu l'estiu amb Ràdio Abrera a la piscina municipal d'estiu. Refresca't amb nosaltres. T'hi esperem!

0: Amb l'arribada de l'estiu, les altes temperatures, la baixa humitat i els episodis de vent augmenten considerablement el risc d'incendis forestals. Des de la Regidoria de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil de l'Ajuntament d'Abrera, us demanem que extremeu la precaució.
1: No llanceu borilles ni llumins encesos. No utilitzeu petards, focs artificials ni altres elements amb foc a prop de zones forestals. Feu servir només barbacoes autoritzades i no abandoneu mai deixalles al bosc ni a l'entorn natural.
0: Mantingueu netes les parcel·les i els jardins. Allunyeu la llenya de les façanes i tingueu a punt eines bàsiques d'extinció i una reserva d'aigua per actuar en cas d'emergència. Recordeu que del 15 de març al 15 d'octubre està prohibit fer foc en terrenys forestals, excepte en els casos expressament autoritzats.
1: Si detecteu fum o un incendi, truqueu immediatament al 112 i en cas d'emergència, seguiu sempre les indicacions de les autoritats i dels serveis d'emergència.
0: La prevenció és responsabilitat de tothom. Aquest estiu extremem les precaucions. Protegim els nostres boscos.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
3: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de restes de poda a domicili.
4: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una aposta decidida pel reciclatge i oferim el servei gratuït de recollida de restes de poda a demanda. Només heu de recollir el vostre sac, de manera gratuïta, a l'oficina d'atenció a la ciutadania o a la deixalleria municipal i una vegada estigui ple, trucar al 639 78 30 38 o enviar un correu electrònic a abreraracicla@abrera.cat i passarem a recollir-lo. El podràs deixar al carrer, davant de casa teva, el dia i hora indicats i sense entorpir el pas de vianants o vehicles.
3: A més, sempre podeu portar les restes de poda a la deixalleria municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 2 i de dimarts a divendres de 10 a 2 i de 5 a 7.30.
4: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de poda a domicili.
0: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu. Per

0: Ràdio Abrera, són les 6.
1: Fórmula 40 a Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera. Complim 40 anys i repassem els hits d'aquestes 4 dècades. De dilluns a divendres, de 4 a 8 de la tarda, connecta't amb Fórmula 40. El programa que et farà viatjar pels èxits dels 80, els 90, els 2000 i fins l'actualitat. Ràdio Abrera. 40 anys posant la banda sonora de la teva vida. 40 anys amb tu.
2: Hola, sóc el Frank. Si t'agrada la música country o el ball en línia, t'espero els dimarts de 10 a 11 de la nit a Tot Country, a Ràdio Abrera, al 107.9 de l'FM. Endolla't i ens ho passarem força bé. That's right.
1: Gaudeix de l'estiu amb Ràdio Abrera.

0: Abrera som cultura.
1: Música, teatre, dansa, xerrades, tallers, espectacles per a tothom i per gaudir en família.
0: Entra a abrera.cat i fes la teva inscripció, reserva la teva entrada per gaudir de totes les propostes que t'oferim des de l'Ajuntament. Totes i tots fem Abrera.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.

0: Si aquest estiu marxes de viatge, fica'ns a la teva maleta. Recorda que pots escoltar Ràdio Abrera des de qualsevol punt del planeta. A radioabrera.cat i a través de les aplicacions mòbils. I si et quedes a casa, ens trobaràs al 107.9 de la FM. Ràdio Abrera, sempre amb tu.
1: Happy Holidays!

0: Has vist un llum del carrer apagat? Al teu carrer hi ha un fanal trencat? Has detectat qualsevol anomalia en l'enllumenat públic d'Abrera? Truca al telèfon gratuït 900 13 13 26.
1: Amb l'objectiu de millorar el servei i garantir uns carrers més segurs i ben il·luminats, des de l'Ajuntament d'Abrera posem en marxa aquest telèfon gratuït, que funciona les 24 hores del dia, que permet comunicar incidències de manera directa i immediata, facilitant una actuació més àgil dels serveis de manteniment. 900 13 13 26. El nou telèfon gratuït per informar de les incidències, avaries o desperfectes detectats en l'enllumenat públic d'Abrera.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

Les novetats musicals del panorama nacional i internacional. Els clàssics de sempre i la informació que més t'interessa. Escolta'ns al 107.9 de la FM, a internet a www.radiobrera.cat i a través de les aplicacions mòbils.

0: Aquest mes de juliol, Ràdio Abrera torna a la piscina municipal d'estiu. Els dimecres de 5 a 7 de la tarda viu el programa Music amb Jordi Busquet, en directe des de la piscina. Música, animació, molt bon ambient i activitats per tota la família.
1: El 15 de juliol gaudeix del ball en línia del Casal de la Gent Gran i de l'actuació de balls de saló de l'Associació Cultural Pas a Pas. El 22 de juliol vine a veure l'actuació d'Energy Dance i participa en la masterclass de ioga a la zona de gespa a càrrec de les Joventudes Rocieres d'Abrera. I atenció, cada dia participa en el sorteig de lots de productes de Ràdio Abrera a la nostra carpa i a la bibliopiscina.
0: Aquest juliol viu l'estiu amb Ràdio Abrera a la piscina municipal d'estiu.
1: Refresca't amb nosaltres. T'hi esperem!

0: Xarxa de refugis climàtics d'Abrera. Amb avís d'alertes de calor, protegim-nos.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera, habilitem equipaments municipals com a refugis climàtics per protegir-nos de les altes temperatures quan s'activen les alertes per onades de calor en el municipi, pensats especialment per a persones vulnerables, com ara nadons, persones grans o amb malalties cròniques i persones amb menys recursos.
0: Els refugis climàtics a Abrera són la piscina municipal d'estiu, la Casa de Cultura, el Casal de la Gent Gran i la residència Beledat Canigó. I altres equipaments i serveis municipals que disposen de confort climàtic són el Mercat Municipal i el Centre Aquàtic Municipal. Consulteu els horaris d'obertura al web municipal abrera.cat.
1: Amb avís d'alertes de calor, protegim-nos.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
3: També a l'estiu, amb l'aplicació gratuïta de Ràdio Abrera, la ràdio en directe i a la carta a la teva butxaca.

0: A Abrera sí que hi ha res. Un espai per conèixer el passat, entendre el present i posar en valor el nostre patrimoni cultural.
1: Cada darrer dissabte del mes, a partir de les 12 del migdia, a Ràdio Abrera, escolta A Abrera sí que hi ha res. Conduït pel tècnic municipal de Patrimoni Cultural i Memòria Històrica, Gerard Videgain. I tots els podcasts del programa els trobes a la nostra programació a la carta, a radioabrera.cat.
0: A Abrera sí que hi ha res. Un espai per conèixer, preservar i posar en valor la història, els espais i les tradicions del municipi. Perquè a Abrera sí que hi ha res.

0: Vila, la música que t'agrada, t'agrada, t'agrada, t'agrada. Si me abren lo...
1: Ràdio Abrera.
2: Notícies en xarxa. Bon dia, són les 7, us parla Pili García. El Congrés ha rebutjat els objectius d'estabilitat pressupostària i de deute públic per al període 2027-2029, el primer pas per aprovar els nous pressupostos de l'Estat. La votació no ha tirat endavant amb els vots en contra de PP, Vox i Junts, crítics amb el marge de dèficit previst per les comunitats. El govern espanyol preveu portar-los de nou a votació abans que acabi el mes de juliol. I encara amb el Congrés, la votació del decret llei que destina 6.200 milions d'euros addicionals entre 2026 i 2027 per reforçar l'atenció de les persones ha quedat convalidat per les persones dependents. D'aquests recursos, prop de 600 milions aniran a Catalunya. La Cambra també ha aprovat la reforma de les lleis de dependència i discapacitat. La norma permetrà combinar prestacions, com ara el centre de dia i teleassistència, farà que la teleassistència sigui un dret universal i preveu ajudes per instal·lar rampes i ascensors en edificis. I encara en política, Espanya vol que la Unió Europea acordi un únic candidat per dirigir la FAO, l'Organització de l'ONU per l'Alimentació i l'Agricultura. El govern espanyol proposa el ministre d'Agricultura, Luis Planas, per les eleccions del juny del 27, però de moment no hi ha consens entre els 27 països. Itàlia i Irlanda ja han presentat candidats propis i Espanya vol evitar que el vot europeu quedi dividit. I dos germans bessons d'11 anys han mort ofegats al riu Ter, a Manlleu. Els pares van alertar de la desaparició dilluns al vespre quan els nens no van tornar a casa. Els Mossos han localitzat els cossos aquest dimarts al migdia després que un dispositiu de recerca amb unitat subaquàtica i drons els trobessin. La investigació continua oberta, però la principal hipòtesi és que ha estat un accident. I en esports, Espanya ja és a la final del Mundial després de guanyar França per 0-2 amb gols d'Oyarzabal, de penal i de Pedro Porro. Avui es juga l'altra final, l'altra semifinal, entre Anglaterra i Argentina. Qui guanyi es veurà les cares amb Espanya a la final del Mundial. Serà el proper diumenge 19 de juliol. I pel que fa al temps, avui arribarem al pic d'aquesta nova onada de calor amb màximes que tornaran a superar els 40 graus a Ponent, l'Ebre, el prelitoral i la Catalunya central. Al litoral la temperatura pot quedar una mica més frenada, però la xafagor serà intensa. També es mantindran les nits tropicals o tòrrides, sobretot a la costa i al prelitoral. El vent rescalfat encara accentuarà més la calor. I fins aquí les notícies en xarxa.
3: Notícies en xarxa. Notícies en xarxa.
1: Música i informació. Ràdio Abrera. Fórmula Matí. La fórmula perfecta per començar el dia.
4: I me pregunto si pudiera ser...
1: Amb tots els èxits del panorama nacional.

Vols estar al dia de les últimes novetats musicals? No et quedis enrere i escolta Top Música Nova, el programa de ràdio oficial de la pàgina d'estrenes musicals líder a internet. Vota pels teus artistes preferits. Descobreix les cançons més noves. Gaudeix dels millors èxits de l'any. Tot això i molt més a Top Música Nova. Top Música Nova. Tots els dijous de 9 a 10 de la nit aquí a Ràdio Abrera.

0: A Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles amb una nova ordenança de circulació i seguretat viària, moderna i sostenible.
1: Prioritzem la mobilitat per convertir els nostres carrers en espais segurs, amables i de convivència. I recollim el nou fenomen dels vehicles de mobilitat personal, els patinets elèctrics, com una oportunitat per a la disminució de l'ús del cotxe. Per una circulació segura per a les persones usuàries i els i les vianants, hem de recordar.
0: És obligatori circular per la calçada en el sentit de circulació, l'ús de casc homologat i portar elements reflectors, llums i timbre.
1: Cal respectar les normes de trànsit. No es pot circular bevent o menjant, fent ús d'auriculars o del telèfon mòbil, arrossegant objectes ni remolc i tampoc per la vorera ni per les zones de vianants.
0: Els vehicles de mobilitat personal només poden circular amb una persona que ha de tenir com a mínim 15 anys.
1: Consulta la nova ordenança de circulació i seguretat viària al web municipal abrera.cat.
0: A Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles.
2: Entre tots i totes, fem Abrera.
3: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

Avís urgent. Si aquest estiu marxes a la platja, a la muntanya, recorda que ens pots escoltar per internet i per les aplicacions mòbils. Ràdio Abrera.

0: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una crida al civisme i demanem a la ciutadania que no es deixin al carrer voluminosos, trastos vells i andròmines. Dos dies a la setmana oferim el servei de recollida d'andròmines al punt acordat. Només heu de trucar al telèfon 639 78 30 38 per concretar el lloc de la recollida o enviar un correu electrònic a abreraracicla@abrera.cat.
0: El veïnat pot treure al carrer els seus voluminosos al punt acordat els dilluns i dimecres al vespre a partir de les 20 hores i el servei de recollida passarà a recollir-los els dimarts i dijous al matí. Fora d'aquests dies, sempre podeu portar els voluminosos a la deixalleria municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 14 hores i de dimarts a divendres de 10 a 14 hores i de 17 a 19.30 hores.
1: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: far.
1: Aquest mes de juliol, Ràdio Abrera torna a la piscina municipal d'estiu. Els dimecres de 5 a 7 de la tarda viu el programa Music amb Jordi Busquet, en directe des de la piscina. Música, animació, molt bon ambient i activitats per tota la família.
2: El 15 de juliol gaudeix del ball en línia del Casal de la Gent Gran i de l'actuació de balls de saló de l'Associació Cultural Pas a Pas. El 22 de juliol vine a veure l'actuació d'Energy Dance i participa en la masterclass de ioga a la zona de gespa a càrrec de les Joventudes Rocieres d'Abrera. I atenció, cada dia participa en el sorteig de lots de productes de Ràdio Abrera a la nostra carpa i a la bibliopiscina.
1: Aquest juliol viu l'estiu amb Ràdio Abrera a la piscina municipal d'estiu. Refresca't amb nosaltres. T'hi esperem!

0: Amb l'arribada de l'estiu, les altes temperatures, la baixa humitat i els episodis de vent augmenten considerablement el risc d'incendis forestals. Des de la Regidoria de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil de l'Ajuntament d'Abrera, us demanem que extremeu la precaució.
1: No llanceu borilles ni llumins encesos. No utilitzeu petards, focs artificials ni altres elements amb foc a prop de zones forestals. Feu servir només barbacoes autoritzades i no abandoneu mai deixalles al bosc ni a l'entorn natural.
0: Mantingueu netes les parcel·les i els jardins. Allunyeu la llenya de les façanes i tingueu a punt eines bàsiques d'extinció i una reserva d'aigua per actuar en cas d'emergència. Recordeu que del 15 de març al 15 d'octubre està prohibit fer foc en terrenys forestals, excepte en els casos expressament autoritzats.
1: Si detecteu fum o un incendi, truqueu immediatament al 112 i en cas d'emergència seguiu sempre les indicacions de les autoritats i dels serveis d'emergència.
0: La prevenció és responsabilitat de tothom. Aquest estiu extremem les precaucions. Protegim els nostres boscos.
2: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.
3: Tant se val quins siguin els teus plans per aquest estiu. Gaudeix-lo amb nosaltres al 107.9 de la FM, a radioabrera.cat i a través de les aplicacions mòbils. Radio Abrera.

0: Has vist a l'Instagram quines fotos més xules de les activitats d'aquest cap de setmana a Abrera? M'agrada. Ah, i l'Ajuntament acaba d'informar a Twitter que farà obres de millora a diversos carrers. Retuitejo.
1: Però on ho veus, tot això?
0: A les xarxes socials del Departament de Comunicació de l'Ajuntament d'Abrera. Encara no la segueixes?
1: No.
0: Doncs el trobes a Twitter amb el perfil @abrerainforma i a l'Instagram amb l'usuari @abrerainfo. És la manera més ràpida d'estar al dia de tot allò que passa a Abrera. Avisos, notícies d'interès, activitats i moltes fotos.
1: Ara mateix el segueixo a les xarxes socials. Twitter i Instagram, oi?
2: Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
3: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa. Bon dia, són les 8, us parla Pili García. Avui arribarem al pic d'aquesta tercera onada de calor amb màximes que tornaran a superar els 40 graus a Ponent, l'Ebre, el prelitoral i la Catalunya central. Al litoral la temperatura pot quedar una mica més frenada, però la xafogor serà intensa. També es mantindran les nits tropicals o tòrrides, sobretot a la costa i al prelitoral, i el vent rescalfat encara pot accentuar més la calor. Tot plegat dispara el risc d'incendi. Avui, 111 municipis de 20 comarques estan al nivell 4 del Pla Alfa, el màxim, i 273 municipis més es troben en el nivell 3, de perill molt alt. Els agents rurals alerten d'una situació complicada per aquesta combinació de calor extrema, humitats baixes i vent. També es manté restringit l'accés a 8 espais naturals. I en aquest context, els bombers han donat per estabilitzat, a primera hora d'avui, l'incendi forestal de Rubió, a l'Anoia, que ha cremat prop de 47 hectàrees entre Rubió i Castellfollit del Boix. Durant la nit ja ha treballat una vintena de dotacions, a més d'un centenar d'efectius. I una nova eina del CREAF, del Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals, permet consultar en temps real la humitat de la vegetació i el contingut d'aigua del sol, una informació clau per, a l'hora de millorar la prevenció d'incendis. A Catalunya, les zones més seques es concentren ara al Vallès Oriental i l'Occidental, el Maresme i l'interior de Girona. I matí complicat a la xarxa viària. A la P7 hi ha congestió a Barberà del Vallès en sentit Girona per un accident amb un carril tallat. També hi ha retencions en sentit Tarragona entre Barberà i Santa Perpètua. A la B10, a la Ronda Litoral, hi ha fins a 8 quilòmetres de cua en sentit Nus de Llobregat per un accident amb un carril tallat. També hi ha afectacions a la A2 a Cervera i a Castellbisbal per avaries. I continua tallada la T244 entre Corol i Aigua Múrcia per l'incendi forestal. I a Rodalies, avui hi ha serveis mínims per la vaga convocada pel sindicat ferroviari. Circularan el 66% dels trens en hora punta, de 6 a 2 quarts de 10 del matí i de 5 a 2 quarts de 9 del vespre, i el 33% la resta del dia. En política, el Congrés ha rebutjat els objectius d'estabilitat pressupostària, el primer pas per als nous pressupostos de l'Estat. La votació n'ha tirat endavant pels vots en contra del PP, Vox i Junts, i el govern espanyol preveu tornar-la a portar al Congrés abans que acabi el mes. En canvi, el que sí s'ha aprovat és el decret per reforçar l'atenció de les persones dependents, amb 6.200 milions d'euros addicionals entre 2026 i 2027. Prop de 600 milions aniran a Catalunya. La reforma també farà universal la teleassistència i permetrà combinar prestacions com ara el centre de dia i l'ajut a domicili. I dos germans bessons d'11 anys han mort ofegats al riu Ter a Manlleu. Els pares van alertar de la desaparició dilluns al vespre quan els nens van tornar. La hipòtesi es situa en un accident. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
2: Bon dia. La sala de plens de l'Ajuntament d'Abrera va acollir el dijous 9 de juliol passat l'acte de lliurament de diplomes als i les alumnes dels diferents cursos impartits durant el primer semestre de l'any des del Departament de Promoció Econòmica. L'alcalde d'Abrera, Jesús Narro, i la regidora de l'àrea, Maite Novell, acompanyats de la cap del Departament, Tamara Mendieta, i la tècnica d'ocupació, Montse Tomàs, van lliurar els diplomes i van felicitar les persones que han realitzat i superat els cursos, posant en relleu la importància de continuar fomentant la formació per ajudar els veïns i veïnes que busquen feina a incorporar-se al mercat laboral. Les valoracions per part de l'alumnat van ser molt positives. Sentim algunes d'elles.
3: Hemos hecho un curso de sociosanitarias y la verdad que nos ha gustado mucho. Ha sido un curso muy compacto pero muy completo y hemos aprendido mucho en muy poquito tiempo. Entonces yo y mis compañeras, la verdad que he conocido gente maravillosa porque todas somos totalmente diferentes, pero hemos hecho un buen grupo. Hemos tenido suerte que la profesora también ha sido una muy buena formadora. Dar las gracias a Montse y al Ayuntamiento de Abrera por habernos dado esta oportunidad.
4: Me ha parecido un curso muy interesante. Estoy muy orgullosa y muy contenta. Hemos tenido una profesora fantástica. He conocido a mis compañeras que son un encanto. Y ahora realizar pues, la labor en la que quiero dedicarme y ir aprendiendo esta nueva parte que me falta.
5: El curs és com superar una dinàmica de grup amb èxit. Va estar molt interessant perquè jo mai m'havia enfrontat a una entrevista grupal, no sabia com anava, i ens van fer tant la formació teòrica com després va ser molt interessant dur a terme una pràctica perquè bé, és quan realment t'enfrontes a la situació i bueno, va ser un canvi de xip perquè jo sense la formació l'hagués afrontat d'una manera i després de la formació realment vaig canviar el meu xip. És molt interessant, ja dic, jo sense la formació ho hagués fet d'una manera i amb la formació doncs em va canviar totalment la meva manera d'afrontar aquest tipus d'entrevista.
6: He hecho el curso de monitora de lleure y me ha parecido el curso muy conveniente, muy didáctico y a la hora de encontrar trabajo esta formación me ha sido muy, muy responsable y muy respetuosa. Y lo recomendaría a la gente para hacer el curso porque es una formación que te forman y luego a la hora es una experiencia muy grande a la hora de ponerte a trabajar en colegios, comedores, etcétera, y casales.
2: Els cursos dels quals s'han lliurat els diplomes són els següents. Monitora de temps del lleure infantil i juvenil, entrevista curricular versus entrevista competencial, eines fàcils per a la recerca de feina amb intel·ligència artificial, Excel bàsic, monitor-monitora esportiu, competències digitals bàsiques, com superar una dinàmica grupal amb èxit, un curs de resiliència motivadora i un curs d'atenció sociosanitària a persones dependents en institucions socials que ha permès l'obtenció del certificat de professionalitat. Tots els cursos són gratuïts per a l'alumnat, ja que estan subvencionats per l'Ajuntament d'Abrera, juntament amb altres administracions i organismes.
0: Abrera Informació, promoció econòmica.
2: En l'aposta per la formació de la ciutadania des del Servei de Promoció Econòmica de l'Ajuntament d'Abrera s'ha programat una àmplia oferta formativa gratuïta per aquest any 2026 i del dimecres 15 al divendres 24 de juliol s'impartirà un nou curs de conducció de carretons adreçat a persones aturades inscrites al Servei d'Ocupació de Catalunya. La part teòrica es farà dimecres 15 i dijous 16 de juliol de 9:45 a 2:45. La pràctica 1 es farà divendres 17 i dilluns 20 de juliol de 9 a 2:45 i dimarts dia 21 de 9 a 2. I la pràctica 2 dimecres 22 i dijous 23 de juliol de 9 a 2:45 i divendres 24 de juliol de 9 a 2. Les classes teòriques es faran a les aules de promoció econòmica i les pràctiques a l'Institut Gaudí de la Construcció de Badalona. Per formalitzar les inscripcions us heu d'adreçar directament al Servei de Promoció Econòmica, al Servei Local d'Ocupació d'Abrera, en l'horari d'atenció a la ciutadania de dilluns a divendres de 9 a 2 i els dimecres de 5:45 a 7, presencialment a la primera planta del Mercat Municipal, trucant al 93 770 0102 o enviant un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera.
7: Xarxa de refugis climàtics d'Abrera. Amb avís d'alertes de calor, protegim-nos.
8: Des de l'Ajuntament d'Abrera, habilitem equipaments municipals com a refugis climàtics per protegir-nos de les altes temperatures quan s'activen les alertes per onades de calor en el municipi, pensats especialment per a persones vulnerables, com ara nadons, persones grans o amb malalties cròniques i persones amb menys recursos.
7: Els refugis climàtics a Abrera són la piscina municipal d'estiu, la Casa de Cultura, el Casal de la Gent Gran i la residència Beladat Canigó. I altres equipaments i serveis municipals que disposen de confort climàtic són el Mercat Municipal i el Centre Aquàtic Municipal. Consulteu els horaris d'obertura al web municipal abrera.cat.
8: Amb avís d'alertes de calor, protegim-nos.
9: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
10: A Ràdio Abrera, la informació més propera. Fórmula Matí. La fórmula perfecta per començar el dia.
11: Y me pregunto si pudiera ser.
10: Amb tots els èxits del panorama nacional.
11: Quiero

0: Bon dia, passant 9 minuts de les 8 del matí, ja és dimecres 15 de juliol. Gràcies per connectar amb la ràdio de referència al Baix Llobregat Nord. Anem a començar aquest programa, 5 hores amb tu durant tot el matí. Avui pendents d'un altre incendi forestal, perquè els bombers, tenim bones notícies, han estabilitzat aquest dimecres l'incendi que crema des d'ahir a la tarda entre els termes municipals de Rubió, a la comarca de l'Anoia, i Castellfollit del Boix, al Bages, a la zona de la font de Mas d'en Foix. Durant tota la nit hi han treballat una vintena de dotacions a més d'un centenar d'efectius. Les tasques d'extinció de l'incendi han comptat amb la col·laboració dels pagesos que han llaurat els camps i de les agrupacions de defensa forestal, els ADF. L'incendi s'ha iniciat al terme municipal de Castellfollit de Boix, al Bages, i afecta una superfície aproximada d'unes 47 hectàrees de terreny forestal, segons dades provisionals dels agents rurals. Del total, el 47% corresponen al terme municipal de Castellfollit i el 53% al de Rubió. L'incendi avança per una zona boscosa, però apartada amb continuïtat de vegetació. Tragèdia a Manlleu. Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort de dos nens, tots dos menors d'edat d'11 anys, germans bessons, que ahir al migdia han estat trobats morts a la llera del riu Ter, a Manlleu, a la comarca d'Osona. Segons ens han confirmat des de Mossos d'Esquadra, tot i que ara per ara s'està treballant per identificar els dos cossos, tot sembla indicar que es tracta de dos germans, nascuts a Gana i veïns del poble, que estaven desapareguts des de dilluns al vespre, quan a les 9 els seus pares van alertar que no havien tornat a casa. Després de la recerca que s'ha fet, a la 1 del migdia d'ahir s'ha localitzat a la llera del riu Ter, a tocar de Manlleu, un dels dos infants. El segon, una hora més tard, s'ha trobat també a la llera del riu que travessa aquest municipi d'Osona, tot i que en una posició diferent. Durant el matí s'ha fet recerca amb equip de la unitat subaquàtica dels Mossos i també amb drons, fins que s'han localitzat els dos cossos dels dos infants. Ara per ara, segons ha pogut saber aquest programa, tot sembla indicar que es tracta d'un fet accidental, que es van posar a l'aigua i per causes que encara no s'han pogut aclarir, no en van sortir i han acabat morint. Les 8 i 12 minuts en directe, l'autopista AP7 guanyarà un carril més en els trams més congestionats i on es concentra més accidents aparatosos. Segons avança el periòdico, el Ministeri de Transports, l'ampliació es farà a 100 quilòmetres de l'AP7, repartits en 4 trams. De moment, però, no hi ha data perquè comencin aquestes obres. La principal novetat és l'ampliació en dos trams entre el Penedès, el Baix Llobregat i el Vallès, la zona que concentra el volum més alt de vehicles de tota aquesta autopista. El primer tram és el que va a la Martorella-Vilafranca del Penedès. Ara aquest recorregut de 25 quilòmetres té 3 carrils per sentit i passarà a tenir de 4. I l'altre és el que uneix Sant Celoni i Montornès del Vallès, uns 30 quilòmetres, que també en guanyarà un, fins als 4 carrils. Els dos, els altres dos trams, hi haurà ampliacions que ja coneixem. Són, d'una banda, el tram entre l'Hospitalet de l'Infant i Amposta, uns 38 quilòmetres, que passarà de 2 a 3 carrils, i l'enllaç de la B23 a Martorell, uns 9 quilòmetres, que passarà de 3 a 4. Tot plegat costarà uns 500 milions d'euros i les obres encara podrien trigar. Atenció als usuaris de Renfe, perquè avui dimecres ja ha convocat una nova vaga al servei de Rodalies i regionals de Renfe de tot l'Estat, convocada pel sindicat ferroviari, que és minoritari, per cert. Rodalies recomana als viatgers que consultin les possibles afectacions al servei abans d'iniciar els desplaçaments. Un apunt d'esports. França 0, Espanya 2. Espanya tomba França i jugarà la final del Mundial. Els gols d'Oyarzábal, de penal provocat per la Lamine Yamal i de Pedro Porro, a passada de Dani Olmo, deixen la selecció espanyola a un pas del segon Mundial de la seva història. Comencem el dia amb 26 graus a Breda.
1: A Ràdio Obrera, Fórmula Matí amb Jordi Quintana.

0: Hem començat amb un artista que no para de créixer i a més emociona. Des de l'Argentina arriba Yami Sabtil amb La Mala. Queda't amb nosaltres, aquí tens les millors cançons i tota l'actualitat del moment.
1: Àngels Cuidadors, servei d'assistència a domicili per a persones grans. Cuidadores internes, nocturnes o caps de setmana. Serveis del SAT per a persones amb dependència. Servei de neteja a domicili.
2: Àngels Cuidadors, atenció personal, ajuda per la higiene, preparació del menjar, anar a comprar. També fem cursos d'atenció domiciliària. Més informació al telèfon 616-68-88-68. Ens pots trobar a l'Avinguda Generalitat 32 d'Abrera i a angelscuidadors.com.
3: Vols tornar a escoltar com abans? Pensant en audiòfons? Aquest és el teu moment. A Gran Audition cuidem de la teva audició des de fa més de 20 anys. Revisa gratis la teva audició, prova els audiòfons sense compromís i decideix amb total seguretat. I ara amb importants descomptes i finançament sense interessos. Cuidar de la teva audició és més fàcil que mai. A Gran Audition volem ser el teu audioprotesista de confiança per a tota la vida.
4: Vine a veure'ns a la plaça de Catalunya 17, d'Olesa de Montserrat, o truca Cans al 672 94 47 50.
5: Aquest mes de juliol, Ràdio Abrera torna a la piscina municipal d'estiu. Els dimecres de 5 a 7 de la tarda viu el programa Music amb Jordi Busquet, en directe des de la piscina. Música, animació, molt bon ambient i activitats per tota la família.
6: El 15 de juliol gaudeix del ball en línia del Casal de la Gent Gran i de l'actuació de balls de saló de l'Associació Cultural Pas a Pas. El 22 de juliol vine a veure l'actuació d'Energy Dance i participa en la masterclass de ioga a la zona de gespa a càrrec de les Joventudes Rocieres d'Abrera. I atenció, cada dia participa en el sorteig de lots de productes de Ràdio Abrera a la nostra carpa i a la bibliopiscina.
5: Aquest juliol viu l'estiu amb Ràdio Abrera a la piscina municipal d'estiu.
7: Refresca't amb nosaltres. T'hi esperem!
0: Uneixen talent i personalitat en una col·laboració que promet no passar desapercebuda. I no ho està fent, eh? Arriben els mexicans Xavi i Caril León amb La Morrita. La Morrita.

0: Gaudeix de l'estiu amb Ràdio Abrera.
1: La música continua marcant el ritme. Ara s'uneixen dues veus que saben com connectar amb el públic. Arriben Víctor Magán i Dani Romero. Me duele.

0: Fórmula Matí, la fórmula perfecta per començar el dia.
1: Se'm venen tantes que me bloquejo, saps? Com que no te'n sé dir una.

0: jo l'únic que vull és que t'apiris, que t'apiris, que t'apiris. Pira't, pira't, pira't, puto, pira't, pira't.
1: L'estiu més fresc amb Ràdio Obrera.

Dos quarts de nou, anem al temps. La tercera onada de calor d'aquest estiu arriba avui al seu punt màxim, amb temperatures que seran clarament més altes que ahir. A partir de demà fluixaria la calor i dissabte especialment notarem aquest descens. A partir de diumenge podria tornar a pujar el termòmetre. Hem començat avui, aquest 15 de juliol, amb temperatures altes després d'una nit de mal dormir. Amb el pas de les hores, els termòmetres es tornaran a disparar i pujaran de manera més acusada respecte a les d'ahir, sobretot a la costa, al prelitoral, punts de la Catalunya central i de les comarques de Girona. Hi ha avisos del Servei Meteorològic de Catalunya per calor intensa a tot el país, però amb un perill molt alt al Vallès i, atenció, al Baix Llobregat. Les temperatures poden superar els 40 graus a l'interior i també en punts del prelitoral. El vent de ponent a l'interior i de garbí a la costa es reforçaran durant la tarda. La humitat relativa baixarà i això farà que el risc d'incendis sigui més elevat. Tot plegat encara amb pols en suspensió, amb alguns núvols, no es descarten quatre gotes de fang i alguna tempesta seca. Què passarà els propers dies? Doncs que sembla ser que baixarien les temperatures, tot i que encara es mantindran per sobre de la mitjana. Dijous, amb alguns ruixats de matinada a ponent, que després afectarien punts del nord del país, i a la tarda amb alguns xàfecs al Pirineu i al Prepirineu. La matinada de dijous serà de mal dormir. Divendres i el cap de setmana s'espera poca pluja i les temperatures no estaran tan disparades. Termòmetres. Podem repassar algunes temperatures ara mateix entre 25 i 27 graus a la ciutat de Barcelona o ara tenim 26 graus a Breda. Tenim un apunt d'última hora. Almenys 6 persones han mort en l'incendi d'un edifici en obres al centre de Brussel·les. El foc hauria començat a la segona planta de l'edifici i hauria bloquejat els ascensors, on diverses persones haurien quedat atrapades. Aquesta és la informació que ens arriba des de Brussel·les. Almenys 6 morts en l'incendi d'un edifici que estava en obres al centre de la ciutat. Hi ha cançons que, per molt que passin els anys, continuen tenint el mateix efecte des del primer dia. Ara recuperem una col·laboració que va triomfar fa uns estius a les llistes d'èxits i que encara avui manté tota la seva força. Ara Shakira i Maluma amb un dels seus grans temes, Clandestino.

0: De dilluns a divendres, de 8 a 1, Fórmula Matí amb Jordi Quintana.
1: Álvaro de Luna continua demostrant la seva capacitat per convertir emocions en música. Ara és el moment de gaudir de Hasta el Amanecer. En aquest 15 de juliol, molt bon dia.

Si marxes de vacances, volem marxar amb tu. Allà on siguis, sintonitza'ns a radiobrera.cat i a través de les aplicacions mòbils. I si et quedes a casa, recorda, 107.9 FM.

0: també a l'estiu. Ràdio Abrera.
1: És el moment de descobrir una de les propostes que comença a fer soroll dins de l'escena urbana. Un ritme que atrapa des del primer moment. Will XO amb aquest Masterpiece.

0: dos, tres, quatre.
1: De dilluns a divendres, de 8 a 1, Fórmula Matí, amb Jordi Quintana.
2: Un plaer acompanyar-te. Ara, més que artistes, més cançons, continuem amb més novetats i noves veus que es fan un joc a les teves playlists, segurament. Ara arriba Batista, una proposta carregadeta de sentiment, una lletra que connecta i, a més, un so actual que no passa desapercebut. Anem a escoltar Mi Punto Débil.

0: Aquest estiu, Ràdio Obrera.
1: Ràdio Obrera. Seguim avançant amb més estrenes i artistes que deixen empremta. Alba Reich, ara a continuació, és el moment de descobrir Con las persianas a les 9 notícies.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa. Bon dia, són les 9, us parla Pili García. Avui arribarem al pic d'aquesta tercera onada de calor amb màximes que tornaran a superar els 40 graus a Ponent, l'Ebre, el prelitoral i la Catalunya central. Al litoral la temperatura pot quedar una mica més frenada, però la xafogor serà intensa. També es mantindran les nits tropicals o tòrrides, sobretot a la costa i al prelitoral, i el vent reescalfat encara pot accentuar més la calor. Tot plegat dispara el risc d'incendi. Avui, 111 municipis de 20 comarques estan a nivell 4 del Pla Alfa, el màxim. 273 municipis més es troben en el nivell 3 de perill molt alt. Els agents rurals alerten d'una situació complicada per la combinació de calor extrema, humitats baixes i vent. També es manté restringit l'accés a 8 espais naturals. En aquest context, els bombers han donat per estabilitzat a primera hora del matí l'incendi forestal de Rubió, a l'Anoia, que ha cremat prop de 47 hectàrees entre Rubió i Castellfollit del Boix. Durant la nit hi han treballat una vintena de dotacions i més d'un centenar d'efectius. I una nova eina del CREAF, del Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals, permet consultar en temps real la humitat de la vegetació i contingut d'aigua del sol, una informació clau per millorar la prevenció d'incendis. A Catalunya, les zones més seques es concentren ara al Vallès Oriental i l'Occidental, el Maresme i l'interior de Girona. En mobilitat, trànsit complicat aquest matí, sobretot a la AP7 i a l'àrea de Barcelona. A l'AP7 hi ha congestió a Barberà del Vallès en sentit Girona per un accident amb un carril tallat. També hi ha retencions en sentit Tarragona entre Barberà i Santa Perpètua. Més al sud també hi ha cues entre l'Ametlla de Mar i el Perelló per un accident. A la B10, la ronda litoral, hi ha fins a 8 quilòmetres de retenció en sentit Nus de Llobregat per un accident amb un carril tallat. També hi ha afectacions a la A2 a Cervera i a Castellbisbal per avaries. I continua tallada la T2. 244 entre Querol i Aiguamúrcia per l'incendi forestal. A Rodalies, avui hi ha serveis mínims per la vaga convocada pel sindicat ferroviari. Circularan el 66% dels trens en hores punta, de 6 del matí a 9:45 del matí i de les 5 del matí de les 5 de la tarda a 9:45 del vespre. El 33% la resta del dia. I a Rodalies també la R13, la R14 i la RT1 registren retards que poden superar la mitja hora per una incidència a la infraestructura a l'estació de la Plana Picamoixons. Les mateixes línies ja van tenir retards aquest dimarts per un mateix problema en el mateix punt. A més, la R4 acumula uns 8 minuts de demora per un accident a Castellbisbal. I fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.
3: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
4: Bon dia. La sala de plens de l'Ajuntament d'Abrera acollirà aquest dijous 16 de juliol a partir de les 7 de la tarda una sessió del ple municipal amb caràcter ordinari que podreu seguir en directe a través de Ràdio Abrera. A continuació us detallem els punts de l'ordre del dia. A la part resolutiva es proposarà l'aprovació de l'acta de la sessió anterior ordinària de data del 28 de maig, la modificació de les bases reguladores del concurs d'aparadors nadalencs i el concurs de decoració nadalenca, els festius locals de l'any 2027, la ratificació de la cinquena modificació del Pla Estratègic de Subvencions d'Abrera 2024-2027 i la setena modificació de crèdit al pressupost general de l'exercici de 2026 per crèdit extraordinari i suplement de crèdit. A l'apartat de mocions, el grup municipal de Vox n'ha presentat dues. La primera, per prioritzar els productes espanyols als menjadors escolars d'Abrera, i la segona, sobre les àrees canines al nucli urbà d'Abrera. A la part de control, es donarà compte del període mitjà de pagament corresponent al segon trimestre de 2026, dels informes trimestrals de morositat del primer trimestre de 2026 i de la relació de decrets i dels acords de les juntes de govern aprovats durant els mesos de maig i juny d'aquest any. Finalment, hi haurà el torn de precs i preguntes. Com sempre, la sessió ordinària del ple municipal de l'Ajuntament d'Abrera es retransmet en directe per Ràdio Abrera al 107.9 de l'FM i també la podreu seguir a internet i a través dels vostres dispositius mòbils a radioabrera.cat, on posteriorment podreu escoltar i descarregar el podcast a la nostra programació a la carta.
3: Abrera Informació. Comunicació.
4: Ràdio Abrera torna aquest mes de juliol a la piscina municipal d'estiu amb música, activitats i sorteig per a tota la família dins l'Abrera Samarón amb una programació especial. Els dimecres 8, 15 i 22 de juliol de 5 a 7 emetem en directe el programa Music amb Jordi Bosquet des de les instal·lacions de la piscina. Aquest dimecres 15 de juliol a partir d'un quart de 7 de la tarda gaudirem a més de les exhibicions de Ball en Línia de l'Associació Cultural Pas a Pas i del grup del Casal de la Gent Gran. I la darrera sessió tindrà lloc el dimecres 22 de juliol amb l'actuació de hip-hop d'Energy Dance i una masterclass de ioga a la zona de gespa impartida per les Joventudes Rocieres d'Abrera. Recordem que la primera sessió va tenir lloc el dimecres 8 de juliol passat amb una exhibició d'Strong i sessió d'Aquazumba a càrrec de Vive i Baila. A més, totes les jornades, les persones usuàries de la piscina poden participar en els sorteig de lots de productes de Ràdio Abrera que es fan a la carpa de l'emissora, així com a la carpa de la bibliopiscina, que recordem funciona durant tota la tarda de 4 a 8.
3: Abrera Informació. Medi Ambient.
4: Des de l'Ajuntament d'Abrera s'informa que des de les 10 de la nit d'aquest dimecres 15 de juliol fins a les 6 del matí del dijous dia 16 es durà a terme un nou tractament fitosanitari als plataners de titularitat municipal a diverses places i carrers. Concretament s'actuarà al carrer de Federico García Lorca, l'Avinguda de la Generalitat, el carrer d'Esparreguera, el Passeig de l'Església, la Rambla del Torrentet i el carrer del Rosers. Després de l'aplicació de l'insecticida s'ha de deixar secar el producte almenys durant 2 hores, a més d'evitar l'entrada del personal alier a l'aplicació i dels animals domèstics. Aquest tractament s'aplica contra el tigre dels plàtans, el qual produeix danys d'importància als plataners fins a arribar a produir la seva mort. Per a més informació, podeu contactar amb el Departament de Medi Ambient de l'Ajuntament d'Abrera trucant al 93 770 0325 o enviant un correu electrònic a mediambient@abrera.cat.
3: Abrera Informació. Salut. Esports.
4: A Abrera ens mullem per l'esclerosi múltiple. En el marc del projecte de l'Abrera Municipi Cuidador i en clau de l'Abrera Igualitària i l'Abrera Saludable, aquest proper diumenge 19 de juliol a la piscina municipal d'estiu, l'Ajuntament d'Abrera es torna a sumar a la campanya Mulla't per l'esclerosi múltiple amb l'objectiu de recaptar fons per a la investigació d'aquesta malaltia i donar-li visibilitat. Es podrà participar nedant metres solidaris, realitzant una sessió d'aigua gym i adquirint merchandatge. També es farà el salt conjunt a les tres piscines. El Mulla't per l'esclerosi múltiple és una de les campanyes solidàries més multitudinàries que se celebren a Catalunya i participen cada any prop de 1.000 voluntaris i voluntàries, 600 piscines i més de 100.000 persones. La Fundació Esclerosi Múltiple va néixer l'any 1989 a Barcelona i és una entitat privada sense afany de lucre. Així, aquest diumenge, 19 de juliol, a la piscina municipal d'Estiu d'Abrera, ens tornem a sumar a la iniciativa amb diverses propostes que us detallem a continuació. De 10 a 2 es podran nedar metres solidaris. Tota persona usuària de la piscina que vulgui podrà nedar els metres que consideri oportuns a la piscina gran per col·laborar amb la causa i participar de manera simbòlica. Al final de la jornada sumaran tots els metres i s'informarà a tota la ciutadania. D'un quart de 12 a 3:15 hi haurà Aquagym, amb un open class a la piscina mitjana oberta a tothom i per a totes les edats i habilitats motrius. A les 12 es farà el salt conjunt a les tres piscines per commemorar el Mulla't per l'esclerosi múltiple i també durant tot el matí trobareu productes de merchandatge per col·laborar amb la causa. Tots els diners recaptats es lliuraran directament a la Fundació per l'esclerosi múltiple. D'altra banda, la façana de l'Ajuntament d'Abrera i el castell de Voltrera d'Abrera s'il·luminaran un any més de color blau per donar visibilitat a la malaltia.
3: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera. De dilluns a divendres, de 8 a 1, Fórmula Matí amb Jordi Quintana.
0: Dimecres 15 de juliol, precaució amb la calor, tenim 27 graus. Ara arriba el torn d'un artista que continua marcant tendència a escala internacional. Becky G torna amb una nova versió d'un tema que ha despertat molta expectació, per cert, eh? Mantenint tota la seva força i afegeix aquest remix una energia renovada, escoltarem Epa con el Diablo i després una banda sonora d'aquest estiu. Aina Machuca, que ens porta una proposta fresca i plena, de bones sensacions. L'estiu ets tu. L'estiu és tu. Epa, don Diablo. Millors cançons només aquí.

0: Aquest estiu pensa en F.A. Aguilera. Som especialistes en fusteria d'alumini a mida, portes, finestres, tanques i rastells. Realitzem tota mena de reformes. Banys, cuines, locals comercials i reformes integrals. Disposem de taller propi.
1: F.A. Aguilera. Ens trobes a Abrera, a l'avinguda de Lluís Companys 8. Si necessites un pressupost a mida, no dubtis a trucar-nos al 93 770 32 29. Aquest estiu, renova la teva llar amb nosaltres.
2: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
3: I sigues part de la solució.
2: A través de la xarxa Violeta, impulsem un pacte ciutadà per una Abrera lliure de violències masclistes, oferint estratègies per fer front a les violències patriarcals d'una manera més eficaç i socialment compromesa, amb l'objectiu de ser una eina de sensibilització i esdevenir un símbol de compromís i consens ciutadà.
3: Persones a títol individual, entitats i associacions, partits polítics, comerços, empreses i centres educatius i socials podeu adherir-vos a la xarxa Violeta d'Abrera per avançar cap a una societat lliure de violències contra les dones i persones LGTBIQ+, creant espais segurs i amb el compromís d'assolir un municipi 100% feminista.
2: Només heu d'entrar al web abrera.cat, a l'espai d'igualtat, feminismes i LGTBIQ+, i omplir el formulari d'adhesió.
3: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
2: I sigues part de la solució.
4: Ajuntament d'Abrera.
5: Amb tu. Per tu.
6: Això que escoltes en aquests moments a Ràdio Abrera podria ser l'anunci de la teva botiga, empresa o producte.
7: Ens adaptem a les teves necessitats i aconseguim una campanya òptima i eficaç per al teu negoci.
6: Anuncia't amb nosaltres. Contacta'ns a través del formulari que trobaràs a radioabrera.cat. Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat o truca'ns al 93 770 23 34.
7: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera. La millor inversió pel teu negoci.
8: Vinga, va, que seguim amb una de les artistes que millor ha sabut construir un estil propi dins del panorama pop actual. Ella és Belén Aguilera, que torna amb una cançó intensa, plena de sensibilitat i que transmet des del primer minut. Ara arriba, Otra suerte será.

0: Un estiu diferent. Fórmula Matí amb Jordi Quintana.
1: Les 9 i 20 del matí, Àlex Ortiz presenta un tema sincer amb una lletra que parla de passar pàgina i deixar enrere allò que ja no suma. En aquest dimecres 15 de juliol, sonant a Fórmula Matí, Me estoy quitando de ti.
2: Me estoy quitando de todo lo que me hace daño. Me estoy quitando.

Cabrera, 28 graus. Fem una mirada enrere per recuperar una d'aquelles col·laboracions que van conquerir les llistes d'èxits ja fa uns estius. Són tres grans noms de la música llatina que van unir el seu talent en una cançó que encara avui continua sonant amb força i acumulant milions de reproduccions. Aquí, a Fórmula Matí, tornem a escoltar a Reik, Ozuna i Wisin amb Me Niego.

0: Ai, amb aquesta calor em ve de gust escoltar Ràdio Obrera.
1: Doncs sí, ve de gust escoltar les millors cançons. I ara tenim preparada una cançó amb molta energia, ja que a mi de les 10 del matí l'energia continuarà ben amunt amb aquesta nova col·laboració que reuneix dos referents de l'escena urbana llatina. Parlem de Bofa i BL, que combinen ritmes frescos, melodies enganxoses i molt bon ambient en aquesta proposta que ara aquí sona a Ràdio Obrera per no deixar de moure's en aquest dimecres 15 de juliol. Escoltem Boca Abajo.

canvia d'imatge, canvia de feina, canvia de parella, canvia de cotxe, però no canvis d'emissora. Ràdio Obrera.

0: Estiu a Bricocentro Abrera. És el moment de posar casa teva a punt. Equipar el teu jardí, terrassa o balcó, instal·lar aire condicionat, renovar el bany, canviar el terra...
1: Bricocentro Abrera. Tot el que casa teva necessita per lluir perfecte aquest estiu. Obrim de dilluns a dissabte, de 9 del matí a 9 del vespre. També pots fer la teva compra online a bricocentroabrera.es. Disposem de servei de recollida a botiga o enviament a domicili.
0: Bricocentro Abrera. T'hi esperem al carrer Hostal del Pi 2 d'Abrera i al 93 3 770 49 30.
1: Estiu a Bricocentro Abrera.
2: Bricocentro, colaje y decoración.
3: Aquest estiu, que no et falti l'estil ni la millor protecció. A Jiménez Lirio Òptics i Audioprotecistes t'esperen les ulleres de sol de les millors marques perquè gaudeixis del sol amb total seguretat. Descobreix els models que marquen tendència i troba el que millor s'adapta a tu. Vine a les nostres botigues de Brera, Olesa i Esparreguera. Jiménez Lirio Òptics i Audioprotecistes. Truca'ns al 93 770 30 43. Aquest estiu, mira'l amb els millors ulls.
4: Vols més clients? Vols més visibilitat?
5: Anuncia't a Ràdio Abrera i posa el teu negoci en boca de tothom.
4: Arriba cada dia el teu públic de proximitat.
5: Campanyes a mida, preus competitius i resultats reals.
4: Si tens un negoci a la comarca,
5: aquest és el teu moment.
4: Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat.
5: Ràdio Abrera, publicitat que funciona.
6: Doncs sí, la publicitat sempre funciona aquí a Ràdio Abrera. Demana informació escrivint a publicitat@radioabrera.cat. Adrifu presenta una proposta amb un so actual, una producció cuidada i una actitud que no deixa indiferent. És el moment d'escoltar Te Molesto.
7: Salir de vacaciones en el pueblo, que si pasa yo me quito el sombrero, con la resaca salir para el fresco, perdona si voy pedo y te molesto.

0: irresistible sonant aquí a Ràdio Abrera, Noche Loca en Benidorm.
1: Volem que aquest sigui el millor estiu de la teva vida. Ràdio Abrera.
0: 9 minuts per les 10 del matí. Ara és el torn d'un dels artistes més destacats del panorama musical català. Alfred García continua apostant per cançons honestes, plenes de sensibilitat i amb una personalitat molt marcada. Ves a t'emportar ara per la seva nova proposta Vine'm a buscar.

Continuem el nostre recorregut musical aquí a Fórmula Matí, a la sintonia de Ràdio Abrera. Ho farem amb Carlos Sabnés, que torna amb el seu inconfusible estil, combinant melodies i, com no, amb aquell aire estiuenc. Arriba amb Arenal Zone. Va, ens convida a deixar-nos portar per aquest moment.

0: Si aquest estiu vols gaudir de la millor música i tota la informació,
1: ja saps
0: quina és la teva opció. Ràdio Abrera.
2: Seguim amb més novetats que mereixen un lloc aquí en aquest programa. Andy Gray presenta una proposta plena de ritme, una producció actual i una melodia que enganxa, eh? És el moment de descobrir

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa. Bon dia, són les 10, parla Pili García. La inflació puja una dècima al juny a Catalunya i se situa al 3,2%, la mateixa xifra que la mitjana espanyola, segons l'INE. L'augment s'explica sobretot per l'encariment de l'electricitat i el gas, coincidint amb el retorn de l'IVA al 21%. En canvi, els combustibles han ajudat a compensar la pujada. La inflació subjacent queda al 2,9%. I avui arribarem al pic d'aquesta tercera onada de calor amb màximes que tornaran a superar els 40 graus a Ponent, l'Ebre, el prelitoral i la Catalunya central. Al litoral la temperatura també pot pujar, es quedarà una mica frenada per sota els 40 graus, però la xafogó serà intensa. També es mantindran les nits tropicals o tòrrides, sobretot a la costa i al prelitoral, i el vent rescalfat encara pot accentuar més la calor. Tot plegat dispara el risc d'incendi. Avui, 111 municipis de 20 comarques estan al nivell 4 del Pla Alfa, el màxim, i 273 municipis més es troben al nivell 3, per perill molt alt. Els agents rurals alerten d'una situació complicada amb la combinació de calor extrema, humitats baixes i vent. També es manté restringit l'accés a 8 espais naturals. En aquest context, els bombers han donat per estabilitzat a primera hora d'aquest matí l'incendi.

0: L'incendi forestal de Riubó, de Rubió, a l'Anoia, que ha cremat prop de 47 hectàrees entre Rubió i Castellfollit del Boix. Durant la nit hi ha treballat una vintena de dotacions i més d'un centenar d'efectius. I una nova eina del CREAF, el Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals, permet consultar en temps real la humitat de la vegetació i el contingut d'aigua del sòl, una informació clau per millorar la prevenció d'incendis. A Catalunya, les zones més seques es concentren ara com ara al Vallès Oriental i a l'Occidental, el Maresme i també l'interior de Girona. I pel que fa a mobilitat, a Rodalies avui a serveis mínims per la vaga convocada pel sindicat ferroviari. Circularan el 66% dels trens en hora punta, és a dir, de les 6 del matí fins a 9:45 del matí i de les 5 de la tarda a 9:45 del vespre, la resta del dia al 33%. També hi ha retards que poden superar la mitja hora per una incidència en la infraestructura a l'estació de la Plana Picamoixons, a la R13, a la R14 i a la RT1. Són les mateixes línies que ja van tenir retards aquest dimarts per un problema al mateix punt. A més, la R4 acumula fins a 20 minuts de demora per una incidència a Castellbisbal. I dos germans bessons d'11 anys han mort ofegats al riu Ter a Manlleu. Els pares van alertar de la desaparició dilluns al vespre quan els menors no van tornar a casa. Els Mossos han localitzat els cossos aquest dimarts al migdia després d'un dispositiu de recerca amb unitat subaquàtica i drons. La investigació continua oberta, però la principal hipòtesi és que ha estat un accident. I fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
2: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
3: Bon dia. A continuació, a Ràdio Abrera repassem les activitats programades a Abrera pels propers dies. Durant el mes de juliol, el programa Patis Oberts continua oferint espais de lleure, esport i convivència per a tothom fins al divendres 31 de juliol inclòs. Els dilluns, dimecres i divendres obren de 7 de la tarda a 9 del vespre a l'escola Ernest Lluch. I els dimarts i dijous, també de 7 a 9, l'activitat es trasllada al pati de l'escola Josefina Ibáñez, on a més s'hi desenvoluparan diverses activitats adreçades al jovent, sempre amb personal esportiu de suport. Recordem que en cas de pluja intensa, les instal·lacions romandran tancades. En el marc de l'Abrera Samaron 2026, el Casal de Joves d'Abrera impulsa una nova edició del Trencastiu. Les activitats programades per aquesta setmana són aquestes. Avui, dimecres 15 de juliol, es farà un taller de postres. Dijous 16 de juliol es farà una nova sessió de cinema a la fresca amb la projecció d'Uncharted al parc de l'estació, adreçada a majors de 12 anys. Divendres 17 de juliol hi haurà tarda d'ungles. Podeu consultar tota la programació del Trencastiu 2026 als webs abrera.cat i radioabrera.cat i el perfil d'Instagram @casaldejovesabrera. També dins l'Abrera Samaron 2026, Ràdio Abrera torna aquest juliol a la piscina municipal d'estiu amb música, activitats i sorteig. Dimecres 15 de juliol, de 5 a 7 de la tarda, emetrem en directe el programa Music, presentat per Jordi Bosquet, des de les instal·lacions de la piscina, i comptarem amb les actuacions del grup de ball en línia del Casal de la Gent Gran d'Abrera i de l'Associació Cultural de Valls de Saló, Pas a Pas. El Servei d'Esports i Benestar impulsa el programa Estiu Actiu. Dijous 16 de juliol, de 9:45 a 10:45 del vespre, s'ha programat una sessió de pilates a la piscina d'estiu municipal. Cal inscripció prèvia a través del web abrera.cat.
2: Abrera Informació. Activitats.
3: A la piscina municipal d'estiu, durant tot el mes de juliol, podem gaudir del servei de bibliopiscina de la Biblioteca Josep Roca i Bros de dilluns a diumenge de 4 a 8 de la tarda amb una àmplia programació per treballar els valors i la convivència. La programació d'aquesta setmana és la següent. Avui, dimecres 15 de juliol a les 7, tindrà lloc el sorteig de dos lots de regals de Ràdio Abrera. Dijous 16 de juliol, de 5 a 7, hi haurà manualitats Som Especials per a infants a partir de 4 anys. I divendres 17 de juliol a les 5 es farà la lectura en veu alta d'una història diferent per a tots els públics. Dissabte 18 de juliol i diumenge dia 19, de 5 a 6 de la tarda, hi haurà jocs dirigits. El dissabte porta per títol Les estàtues emocionals i diumenge La missió impossible, en tots els casos per a infants de 5 a 10 anys.
2: Abrera Informació. Activitats.
3: Després de la festa major un estiu més, tornem a gaudir de les festes majors dels barris d'Abrera. Aquest cap de setmana s'han celebrat les festes de les Carpes i Sant Miquel i el proper cap de setmana tindran lloc les festes de Can Vilalba i Can Amat. A Can Amat, dijous 16 de juliol a les 9, hi ha ioga en obert. Divendres 17 de juliol al matí a 8:45 també hi haurà ioga, a 8:45 del vespre animació infantil amb la Superballaruga, 15:15 a les 9 es farà el sopar de l'entrepà, a 11:15 es farà el quinto de festa major i a partir de 12:15 de la nit i fins les 2 ballem el grup duet Skitch. Dissabte 18 de juliol a partir de les 8 del vespre hi haurà inflables refrescants amb aigua i un jumping, a les 8 zumba amb vive i baila, a les 9 sopar de germanor, a 11:15 el segon quinto de festa major i a partir de 11:45 de la nit i fins a les 2 sessió musical amb DJ Madaleno Deluxe. Diumenge 19 de juliol a les 2 es farà el dinar de festa major amb barbacoa i migues, a 3:15 l'actuació de Som Cabaret i a 7:15 animació infantil i festa de l'escuma amb el grup Set de So.
2: Abrera Informació, activitats.
3: Entre que la programació de la festa major de Can Vilalba és la següent. Divendres dia 17, durant tot el dia es farà jornada de portes obertes al castell de Voltrera, de 5 a 9 hi haurà pinball per a totes les edats, de 6 a 8 campionat de remigio, a 8:15 pinyata infantil, a les 9 campionat de futbol sènior i a partir de les 11 ball amb orquestra fins a les 2. Dissabte 18 de juliol de 8 a 10 es farà una carrera d'atletisme de minitrell al castell de Voltrera, on durant tot el dia hi haurà jornada de portes obertes, d'11:00 a 12:00 campionat de futbol infantil mix, de 12:15 a 5 inflables d'aigua i lliscadora, de 4 a 6 una paella popular, a les 5 hi haurà la festa de l'aigua amb Holi Festa i guerra de globus d'aigua, de 6 a 9 campionat de dominó, de 6 a 10 es farà un tardeo, a 8:15 hi haurà pinyata infantil, a les 10 espectacle del grup Som Cabaret, a 11:45 ball amb hit dance i a partir de 2:15 i fins a 4:15 disco mòbil. I finalment, el diumenge 19 de juliol durant tot el dia tornarà a haver-hi jornada de portes obertes al castell de Voltrera, del matí de 9 a 12 torneig a petanca i concentració i esmorzar motero, de 11:00 a 12:00 campionat de ping-pong, a 12:15 castell inflable d'aigua, de 1 a 2 a festa de l'escuma de colors, de 4 a 6 fideuà popular, a les 6 hi haurà el campionat de parxís, a les 7 ball de zumba, també a les 7 hi haurà xocolatada seguit de pinyata infantil a 8:15, a 9:15 es farà l'entrega de trofeus dels diferents campionats, a les 10 una visita al castell il·luminat i a 11:15 la batucada des del castell de Voltrera per posar el punt i final a la festa. I repassem també el calendari de la resta de festes majors dels barris d'Abrera. El 22, 23, 24, 25 i 26 de juliol serà el torn de Santa Maria de Vilalba, del 24 al 26 de juliol al Rabato, 29 i 30 d'agost a la Font, 17, 18, 19 i 20 de setembre a la Florida. Trobareu la programació de totes les festes o activitats programades a Abrera durant l'estiu al web municipal abrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera, Instagram, X i TikTok.
2: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera. De dilluns a divendres, de 8 a 1, Fórmula Matí amb Jordi Quintana.
4: Les 10 i 9 minuts, 28 graus de temperatura. Després de la informació, continuem. Ara amb un artista que fa dècades que posa banda sonora a milions de persones arreu del món, Carlos Vives, que torna fidel al seu estil amb Tuyo i Nada Más. I després baixarem una mica les revolucions per una passa a una cançó que posa el focus en les emocions, amb Andrés Suárez i Habitación 517.

0: Àngels Cuidadors, servei d'assistència a domicili per a persones grans. Cuidadores internes, nocturnes o caps de setmana. Serveis del SAT per a persones amb dependència. Servei de neteja a domicili.
1: Àngels Cuidadors, atenció personal, ajuda per la higiene, preparació del menjar, anar a comprar. També fem cursos d'atenció domiciliària. Més informació al telèfon 616-68-88-68. Ens pots trobar a l'Avinguda Generalitat 32 d'Abrera i a angelscuidadors.com.
2: Vols tornar a escoltar com abans? Pensant en audiòfons? Aquest és el teu moment. A Gran Audition cuidem de la teva audició des de fa més de 20 anys. Revisa gratis la teva audició, prova els audiòfons sense compromís i decideix amb total seguretat. I ara amb importants descomptes i finançament sense interessos. Cuidar de la teva audició és més fàcil que mai. A Gran Audition volem ser el teu audioprotesista de confiança per a tota la vida.
3: Vine a veure'ns a la plaça de Catalunya 17, d'Olesa de Montserrat, o truca ens al 672 94 47 50.
4: Algun problema amb una factura d'una empresa de serveis? Amb la garantia d'un producte? Amb una devolució? Al Servei Públic de Consum de l'Ajuntament d'Abrera oferim de manera gratuïta informació i assessorament directe a persones consumidores i usuàries.
5: Ajudem i informem sobre com tramitar reclamacions. Organitzem campanyes i xerrades de sensibilització als consumidors i als venedors. Col·laborem en inspeccions informatives de consum i en fem difusió a través d'entrevistes mensuals a Ràdio Abrera.
4: Oferim el Servei Públic de Consum tots els dimecres a la primera planta del Mercat Municipal d'Abrera, en horari d'11 a 2 al matí i de 4:45 a 7:15 a la tarda.
5: Per utilitzar-lo, només heu de demanar cita prèvia trucant al 93 770 0102 o enviant un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat. I també podeu fer les vostres consultes a través de l'adreça consum@abrera.cat.
4: No ho dubtis, contacta'ns. Al Servei Públic de Consum t'ajudem a resoldre els teus dubtes i reclamacions.
6: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.
7: Hi ha grups que han deixat una empremta inesborrable en la música en espanyol i Camela és, sens dubte, un d'ells. Amb una trajectòria plena d'èxits i un estil inconfusible, ara tornen amb Tu Mirada. Continuen conquerint generacions. És una nova proposta carregadeta de música.

0: Si aquest estiu marxes de viatge, fica'ns a la teva maleta. Recorda que pots escoltar Ràdio Abrera des de qualsevol punt del planeta. A radioabrera.cat i a través de les aplicacions mòbils. I si et quedes a casa, ens trobaràs al 107.9 de la FM. Ràdio Abrera, sempre amb tu.
1: Happy Holidays!

Doncs del matí, un apunt d'última hora que acabem de saber, hi ha hagut un incident aquesta matinada a la casa del futbolista Lamine Yamal, a Esplugues de Llobregat. D'aquí uns minuts ampliem aquesta informació que els podem avançar ara mateix. Ara arriba un tema del record. És el moment de recuperar una col·laboració que va deixar empremta en l'escena urbana en castellà. Parlem de Juan Magán i Mala Rodríguez, que van unir els seus estils en una cançó que va triomfar a les pistes de ball i que encara avui manté tota la seva força. Tornem a escoltar ara Usted.

0: Fórmula Matí, última hora.
1: Intent frustrat de robatori a casa del futbolista Lamine Yamal després del partit entre França i Espanya. El personal de seguretat privada del futbolista ha evitat la matinada d'aquest dimecres que uns lladres es colessin al domicili que té a Esplugues de Llobregat, segons han confirmat fonts properes al futbolista a aquest programa. Els vigilants van veure dos individus enfilats en un dels murs de la propietat del futbolista. L'incident no va anar més. Quan els lladres es van veure sorpresos, van baixar a correcuita pel mur i van fugir de la zona. L'intent de robatori va passar cap a les 4 de la matinada, segons ens confirmen també Mossos d'Esquadra. Una patrulla dels Mossos va desplaçar-se fins al domicili del futbolista i va comprovar que tot plegat s'havia quedat només en un intent de robatori amb força i que no s'havia materialitzat. Les càmeres de seguretat de la casa van gravar els dos intrusos que anaven parepats i enfundats de negre. Justament també de matinada s'ha produït almenys dos robatoris més en aquesta urbanització de luxe d'Esplugues de Llobregat. Amb tot, no s'ha pogut confirmar si es tracta dels mateixos lladres. Recordin que la casa de Lamine Yamal és ja molt coneguda perquè en el passat va pertànyer a Gerard Piqué i Shakira quan la parella vivia a Barcelona. Aquesta és la informació que els podem facilitar. Altres temes que acabem de conèixer. Un edifici de tres plantes s'ha ensorrat aquesta matinada de dimecres a Benetússer, al País Valencià, sense causar ferits. I també una última hora, perquè la condemna de David Sánchez, germà del president espanyol Pedro Sánchez, ha aixecat polseguera. Tant és així que el diputat del PSC al Congrés, José Zaragoza, ha arribat a afirmar en una entrevista a Catalunya Ràdio que l'únic delicte que ha comès és ser germà del president del govern espanyol. Més informació al butlletí de les 11.
0: La informació al moment, sense esperes. Fórmula Matí.
2: Fórmula Matí. Fórmula Matí.
0: Aquest estiu, Ràdio Brera. On i com vulguis. FM, web i app. I escolta'ns a través del teu altaveu intel·ligent. Digue-li que et posi Ràdio Brera.
1: Continuem amb un artista que sempre ha destacat per la seva personalitat i la seva manera única d'entendre la música, Annie Bitsuit. Adiós con alegría. És una proposta elegant, cargada de sensibilitat i amb una lletra que convida, sobretot, a mirar endavant.

0: Amb tu, Jordi Quintana. Fórmula Matí.
1: Continuem amb una de les bandes que més ha crescut dins del panorama del rock alternatiu en els darrers anys. Parlem de Art de Bogotà, que torna a demostrar perquè és un dels grans referents del moment amb aquest so directe i ple de personalitat. Ara arriben amb Beach Splash.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 11, us parla Pili García. La Generalitat preveu destinar aquest any gairebé 955 milions d'euros a reduir la pobresa infantil. El Pla d'Acció 2026 inclou 66 mesures, 23 de noves, en àmbits com la prestació, l'educació, el lleure, l'alimentació saludable, la salut, l'habitatge o la pobresa energètica. I el president Salvador Illa ha assegurat que el govern vol enfortir l'estat del benestar i que la integració és positiva i que no es tracta de triar entre invertir en defensa o en drets socials. L'escoltem.
3: Volem una Catalunya socialment igualitària, més cohesionada i més justa. A una mà, l'ambició moral, els nostres valors, i a l'altra mà, l'ambició transformadora. El compromís del govern és clar i inequívoc enfortir l'estat del benestar davant d'aquells que el volen eliminar o afavorir. Allà on uns retallen, nosaltres pretenem reforçar.
2: Illa ha fet aquesta crida a la cimera del quart pla de suport al tercer sector social de Catalunya. I la inflació puja una dècima al juny a Catalunya i se situa al 3,2%, la mateixa xifra que la mitjana espanyola, segons l'INE. L'augment s'explica sobretot per l'encariment de l'electricitat i el gas, coincidint amb el retorn de l'IVA al 21%. En canvi, els combustibles han ajudat a compensar la pujada. La inflació subjacent es queda al 2,9%. I avui arribem al pic d'aquesta tercera onada de calor, amb màximes que tornaran a superar els 40 graus a Ponent, l'Ebre, el prelitoral i la Catalunya central. Al litoral la temperatura pot quedar una mica més frenada, però la xafogor serà intensa. També es mantindran les nits tropicals o tòrrides, sobretot a la costa i al prelitoral. I el vent rescalfat pot encara accentuar més la calor. Pel que fa a les altes temperatures, Barcelona prepararà un simulacre de calor extrema per comprovar com respondria la ciutat davant d'un escenari de fins a 50 graus. La primera fase començarà aquest estiu i servirà

0: Era per analitzar la resistència dels serveis municipals, els equipaments públics i els protocols d'emergència. L'objectiu és detectar punts vulnerables i millorar la resposta davant d'onades de calor cada cop més intenses. I pel que fa als incendis, Protecció Civil eleva a 111 els municipis de 20 comarques al nivell 4 del Pla Alfa, el màxim. 273 municipis més es troben al nivell 3, de perill molt alt. Els agents rurals alerten d'una situació complicada per aquesta combinació de calor extrema, humitats baixes i vent. I en aquest context, els bombers han donat per estabilitzat a primera hora del matí l'incendi forestal de Rubió, a l'Anoia, que ha cremat prop de 47 hectàrees entre Rubió i Castellfollit del Boix. Durant la nit han treballat una vintena de dotacions i més d'un centenar d'efectius. I fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
2: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
3: Bon dia. La sala de plens de l'Ajuntament d'Abrera va acollir el dijous 9 de juliol passat l'acte de lliurament de diplomes als i les alumnes dels diferents cursos impartits durant el primer semestre de l'any des del Departament de Promoció Econòmica. L'alcalde d'Abrera, Jesús Narro, i la regidora de l'àrea, Maite Novell, acompanyats de la cap del departament, Tamara Mendieta, i la tècnica d'ocupació, Montse Tomàs, van lliurar els diplomes i van felicitar les persones que han realitzat i superat els cursos, posant en relleu la importància de continuar fomentant la formació per ajudar els veïns i veïnes que busquen feina a incorporar-se al mercat laboral. Les valoracions per part de l'alumnat van ser molt positives. Sentim algunes d'elles.
4: Hemos hecho un curso de sociosanitarias y la verdad que nos ha gustado mucho. Ha sido un curso muy compacto pero muy completo y hemos aprendido mucho en muy poquito tiempo. Entonces yo y mis compañeras, la verdad que he conocido gente maravillosa porque todas somos totalmente diferentes, pero hemos hecho un buen grupo. Hemos tenido suerte que la profesora también ha sido una muy buena formadora. Dar las gracias a Montse y al Ayuntamiento de Abrera por habernos dado esta oportunidad.
5: Me ha parecido un curso muy interesante. Estoy muy orgullosa y muy contenta. Hemos tenido una profesora fantástica. He conocido a mis compañeras que son un encanto. Y ahora realizar pues, la labor en la que quiero dedicarme y ir aprendiendo esta nueva parte que me falta.
6: El curs és com superar una dinàmica de grup amb èxit. Va estar molt interessant perquè jo mai m'havia enfrontat a una entrevista grupal, no sabia com anava, i ens van fer tant la formació teòrica com després va ser molt interessant dur a terme una pràctica perquè bé, és quan realment t'enfrontes a la situació i bueno, va ser un canvi de xip perquè jo sense la formació l'hagués afrontat d'una manera i després de la formació realment vaig canviar el meu xip. O sigui, és molt interessant, ja dic, jo sense la formació ho hagués fet d'una manera i amb la formació doncs em va canviar totalment la meva manera d'afrontar aquest tipus d'entrevista.
7: He hecho el curso de monitora de lleure y me ha parecido el curso muy conveniente, muy didáctico y a la hora de encontrar trabajo esta formación me ha sido muy, muy responsable y muy respetuosa. Y lo recomendaría a la gente para hacer el curso porque es una formación que te forman y luego a la hora es una experiencia muy grande a la hora de ponerte a trabajar en colegios, comedores, etcétera, y casales.
3: Els cursos dels quals s'han lliurat els diplomes són els següents. Monitor-monitora de temps del lleure infantil i juvenil, entrevista curricular versus entrevista competencial, eines fàcils per a la recerca de feina amb intel·ligència artificial, Excel bàsic, monitor-monitora esportiu, competències digitals bàsiques, com superar una dinàmica grupal amb èxit, un curs de resiliència motivadora i un curs d'atenció sociosanitària a persones dependents en institucions socials que ha permès l'obtenció del certificat de professionalitat. Tots els cursos són gratuïts per a l'alumnat, ja que estan subvencionats per l'Ajuntament d'Abrera, juntament amb altres administracions i organismes.
2: Abrera Informació, promoció econòmica.
3: En l'aposta per la formació de la ciutadania des del Servei de Promoció Econòmica de l'Ajuntament d'Abrera s'ha programat una àmplia oferta formativa gratuïta per aquest any 2026 i del dimecres 15 al divendres 24 de juliol s'impartirà un nou curs de conducció de carretons adreçat a persones aturades inscrites al Servei d'Ocupació de Catalunya. La part teòrica es farà dimecres 15 i dijous 16 de juliol de de 9:15 a 2:15. La pràctica 1 es farà divendres 17 i dilluns 20 de juliol de 9 a 2:15 i dimarts dia 21 de 9 a 2. I la pràctica 2, dimecres 22 i dijous 23 de juliol de 9 a 2:15 i divendres 24 de juliol de 9 a 2. Les classes teòriques es faran a les aules de promoció econòmica i les pràctiques a l'Institut Gaudí de la Construcció de Badalona. Per formalitzar les inscripcions, us heu d'adreçar directament al Servei de Promoció Econòmica, al Servei Local d'Ocupació d'Abrera, en l'horari d'atenció a la ciutadania de dilluns a divendres de 9 a 2 i els dimecres de 2:45 a 7, presencialment a la primera planta del Mercat Municipal, trucant al 93 770 0102 o enviant un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat.
2: Serveis informatius de Ràdio Abrera.
1: Xarxa de refugis climàtics d'Abrera. Amb avís d'alertes de calor, protegim-nos.
8: Des de l'Ajuntament d'Abrera, habilitem equipaments municipals com a refugis climàtics per protegir-nos de les altes temperatures quan s'activen les alertes per onades de calor en el municipi, pensats especialment per a persones vulnerables com ara nadons, persones grans o amb malalties cròniques i persones amb menys recursos.
1: Els refugis climàtics a Abrera són la piscina municipal d'estiu, la Casa de Cultura, el Casal de la Gent Gran i la residència Beladat Canigó. I altres equipaments i serveis municipals que disposen de confort climàtic són el Mercat Municipal i el Centre Aquàtic Municipal. Consulteu els horaris d'obertura al web municipal abrera.cat.
8: Amb avís d'alertes de calor, protegim-nos.
9: Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.
10: A Ràdio Abrera, la informació més propera. De dilluns a divendres, de 8 a 1... Fórmula Matí amb Jordi Quintana.
11: Dimecres 15 de juliol, 31 graus. Ara és el moment d'escoltar una col·laboració que uneix dues generacions i dos estils, amb una gran connexió. Parlem d'Arcángel i Ricky Martin, que compartiran protagonisme tot seguit en una cançó que combina emoció, elegància. És Lluvia. I continuarem pel talent de casa amb Classe B, que parla de sentiments amb Ningú com tu.

0: Aquest estiu pensa en Efe Aguilera. Som especialistes en fusteria d'alumini a mida, portes, finestres, tanques i rastells. Realitzem tota mena de reformes. Banys, cuines, locals comercials i reformes integrals. Disposem de taller propi.
1: Efe Aguilera, ens trobes a Abrera, a l'avinguda de Lluís Companys 8. Si necessites un pressupost a mida, no dubtis a trucar-nos al 93 770 32 29. Aquest estiu, renova la teva llar amb nosaltres. Encara no ens segueixes a TikTok? Abrera fa un pas més en la comunicació digital amb el nou canal oficial de l'Ajuntament.
2: Activitats, esdeveniments, serveis municipals i tota la informació d'interès amb un format àgil, directe i adaptat als nous temps. Segueix-nos al TikTok, @abrerainfo i descobreix tot el que passa al municipi.
1: Si vols estar al dia d'Abrera, també ens pots trobar a Instagram, X i YouTube i al web municipal abrera.cat.
3: Ajuntament d'Abrera, amb tu. Per tu.
4: Això que escoltes en aquests moments a Ràdio Abrera podria ser l'anunci de la teva botiga, empresa o producte.
5: Ens adaptem a les teves necessitats i aconseguim una campanya òptima i eficaç per al teu negoci.
4: Anuncia't amb nosaltres. Contacta'ns a través del formulari que trobaràs a radioabrera.cat. Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat o truca'ns al 93 770 23 34.
5: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera. La millor inversió pel teu negoci.
6: 11 i 17 minuts. Continuem amb un artista que segueix fidel al seu estil i que torna amb una proposta plena de sentiment. Antonio Romero presenta una cançó intensa amb una interpretació propera i una producció que acompanya el missatge de principi a fi. Ara és el moment d'escoltar junts aquest No me ves. Com va aquest matí del dimecres? Com va aquest estiu?

0: Gaudeix de l'estiu amb Ràdio Abrera.
1: Hi ha col·laboracions que desperten expectació només de veure els noms que les protagonitzen. Xambau i Alejandro Sanz uneixen el seu talent i una cançó plena de sensibilitat. Ahí estàs tu, una fusió d'estils que t'agradarà.

dos quarts de 12 del matí, 31 graus. És hora de recuperar una cançó que va fer molt de soroll l'estiu del 2018. Ana Guerra i Juan Magán van unir forces en un tema que va conquerir les plataformes digitals amb aquesta barreja perfecta de por, de pop i ritmes llatins. Tornem a gaudir aquest 15 de juliol d'aquest Ni la hora.

0: De dilluns a divendres, de 8 a 1, Fórmula Matí amb Jordi Quintana.
1: Antonio Cortés dona vida a un clàssic molt estimat, respectant-ne l'essència i aportar-hi el seu segell personal. Ara escoltem la seva versió del Procuro Olvidarte en aquest 15 de juliol. Camilla del migdia.

Si marxes de vacances, volem marxar amb tu. Allà on siguis, sintonitza'ns a radiobrera.cat i a través de les aplicacions mòbils. I si et quedes a casa, recorda 107.9 FM.

0: Estiu a Bricocentro Abrera. És el moment de posar casa teva a punt. Equipar el teu jardí, terrassa o balcó, instal·lar aire condicionat, renovar el bany, canviar el terra...
1: Bricocentro Abrera. Tot el que casa teva necessita per lluir perfecte aquest estiu. Obrim de dilluns a dissabte, de 9 del matí a 9 del vespre. També pots fer la teva compra online a bricocentroabrera.es. Disposem de servei de recollida a botiga o enviament a domicili.
0: Bricocentro Abrera. T'hi esperem al carrer Hostal del Pi 2 d'Abrera i al 93 770 49 30.
1: Estiu a Bricocentro Abrera.
2: Bricocentro, colaje y decoración.
3: Aquest estiu, que no et falti l'estil ni la millor protecció. A Jiménez Lirio Òptics i Audioprotecistes t'esperen les ulleres de sol de les millors marques perquè gaudeixis del sol amb total seguretat. Descobreix els models que marquen tendència i troba el que millor s'adapta a tu. Vine a les nostres botigues d'Abrera, Olesa i Esparreguera. Jiménez Lirio Òptics i Audioprotecistes. Truca'ns al 93 770 30 43. Aquest estiu, mira'l amb els millors ulls.
4: Vols més clients? Vols més visibilitat?
5: Anuncia't a Ràdio Abrera i posa el teu negoci en boca de tothom.
4: Arriba cada dia el teu públic de proximitat.
5: Campanyes a mida, preus competitius i resultats reals.
4: Si tens un negoci a la comarca,
5: aquest és el teu moment.
4: Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat.
5: Ràdio Abrera, publicitat que funciona.
6: Si el que ve de gust ara és música festiva, aquesta és una d'aquelles cançons que no falla. El Combo Dominicano torna a demostrar perquè és un dels grups més estimats de la música festiva amb una proposta plena de ritme, alegria i ganes de celebrar. ¡Nos vamos de fiesta!

0: Volem que aquest sigui el millor estiu de la teva vida. Ràdio Abrera.
1: Daddy Yankee s'uneix a Bizarrap en una de les seves aclamades Music Sessions, una producció que combina la força del reggaeton amb el segell inconfusible del productor argentí. Ara arriba Music Sessions

0: Uno, dos, tres, cuatro.
1: De dilluns a divendres, de 8 a 1, Fórmula Matí, amb Jordi Quintana.
2: Seguim amb una proposta que porta l'essència del carrer, l'amistat i les experiències compartides, perquè el Duende Callejero ens regala una cançó amb molta personalitat, emoció, perquè sona ara amb 32 graus, com mis col·legues.

0: aquest estiu, Ràdio Abrera, on i com vulguis. FM, web i app. I escolta'ns a través del teu altaveu intel·ligent. Digue-li que et posi Ràdio Abrera.
1: Daniele presenta una cançó que parla d'aquells moments en què arriba el moment d'acceptar, mirar endavant i deixar enrere el que ja ha passat. Ara escoltem junts Demasiado Tarde, i a les 12 arribaran els serveis informatius.

0: De dilluns a divendres, de 8 a 1...
1: Ràdio Abrera.
2: Notícies en xarxa.
3: Bon dia, són les 12, us parla Pili García. El president de la Generalitat, Salvador Illa, defensa que el govern vol enfortir l'estat del benestar i que no s'ha de triar entre invertir en defensa o en drets socials. Ho ha dit en la cimera del quart pla de suport al tercer sector social de Catalunya.
4: Volem una Catalunya socialment igualitària, més cohesionada i més justa. A una mà, l'ambició moral, els nostres valors, i a l'altra mà, l'ambició transformadora. El compromís del govern és clar i inequívoc enfortir l'estat del benestar davant d'aquells que el volen eliminar o afavorir. Allà on uns retallen, nosaltres pretenem reforçar.
3: En aquest mateix acte, el govern ha anunciat que establirà oficialment el 28 de maig com el Dia del Tercer Sector Social de Catalunya. I Salut retardarà fins al dia 5 d'octubre l'inici de la campanya de vacunació contra la grip i la Covid per l'endarreriment de la producció de les vacunes de la grip. El canvi ve després que l'OMS hagi recomanat modificar les soques de la vacuna antigripal. Per compensar-ho, Salut obrirà les cites a finals de juliol i impulsarà una campanya específica per vacunar mestres i professors. I la inflació puja una dècima al juny a Catalunya i se situa al 3,2%, la mateixa xifra que la mitjana espanyola, segons l'INE. L'augment s'explica sobretot per l'encariment de l'electricitat i el gas, coincidint amb el retorn de l'IVA al 21%. En canvi, els combustibles han pujat, han ajudat a compensar la pujada. La inflació subjacent queda en el 2,9%. I la meitat de les pimes catalanes ha frenat decisions de creixement per problemes d'habitatge i mobilitat dels treballadors, segons un estudi de Pimec. L'informe apunta que un 28% d'empreses ha renunciat a ampliar plantilla i que el 67% ha vist com algun candidat rebutjava una oferta laboral per dificultats per trobar habitatge o assumir-ne el cost. I avui arribem al pic d'aquesta tercera onada de calor amb màximes que tornaran a superar els 40 graus a molts punts de Catalunya. Al litoral, a més, la xafogor serà intensa. També es mantindran les nits tropicals o tòrrides, sobretot a la costa i al prelitoral. El vent rescalfat pot accentuar encara més la calor. I Barcelona prepararà un simulacre de calor extrema per comprovar com respondria la ciutat davant d'un escenari de fins a 50 graus. La primera fase començarà aquest estiu i servirà per analitzar la resistència dels serveis municipals, els equipaments públics i els protocols d'emergència. L'objectiu és detectar punts vulnerables i millorar la resposta davant d'onades de calor cada cop més intenses. I pel que fa al risc

0: Incendis, Protecció Civil eleva a 111 els municipis amb el Pla 4, amb el Pla Alfa nivell 4 i 273 al Pla Alfa número 3. I fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
2: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
3: Bon dia. La sala de plens de l'Ajuntament d'Abrera acollirà aquest dijous 16 de juliol a partir de les 7 de la tarda una sessió del ple municipal amb caràcter ordinari que podreu seguir en directe a través de Ràdio Abrera. A continuació us detallem els punts de l'ordre del dia. A la part resolutiva es proposarà l'aprovació de l'acta de la sessió anterior ordinària de datada el 28 de maig, la modificació de les bases reguladores del concurs d'aparadors nadalencs i el concurs de decoració nadalenca, els festius locals de l'any 2027, la ratificació de la cinquena modificació del Pla Estratègic de Subvencions d'Abrera 2024-2027 i la setena modificació de crèdit al pressupost general de l'exercici de 2026 per crèdit extraordinari i suplement de crèdit. A l'apartat de mocions, el grup municipal de Vox n'ha presentat dues. La primera, per prioritzar els productes espanyols als menjadors escolars d'Abrera, i la segona, sobre les àrees canines al nucli urbà d'Abrera. A la part de control, es donarà compte del període mitjà de pagament corresponent al segon trimestre de 2026, dels informes trimestrals de morositat del primer trimestre de 2026 i de la relació de decrets i dels acords de les juntes de govern aprovats durant els mesos de maig i juny d'aquest any. Finalment, hi haurà el torn de precs i preguntes. Com sempre, la sessió ordinària del ple municipal de l'Ajuntament d'Abrera es retransmet en directe per Ràdio Abrera al 107.9 de l'FM i també la podreu seguir a internet i a través dels vostres dispositius mòbils a radioabrera.cat, on posteriorment podreu escoltar i descarregar el podcast a la nostra programació a la carta.
2: Abrera Informació. Comunicació.
3: Ràdio Abrera torna aquest mes de juliol a la piscina municipal d'estiu amb música, activitats i sorteig per a tota la família dins l'Abrera Samarón amb una programació especial. Els dimecres 8, 15 i 22 de juliol de 5 a 7 emetem en directe el programa Music amb Jordi Bosquet des de les instal·lacions de la piscina. Aquest dimecres 15 de juliol a partir d'un quart de 7 de la tarda gaudirem a més de les exhibicions de ball en línia de l'Associació Cultural Pas a Pas i del grup del Casal de la Gent Gran. I la darrera sessió tindrà lloc al dimecres 22 de juliol amb l'actuació de hip-hop d'Energy Dance i una masterclass de ioga a la zona de gespa impartida per les Joventudes Rocieres d'Abrera. Recordem que la primera sessió va tenir lloc el dimecres 8 de juliol passat amb una exhibició d'Strong i sessió d'Aquazumba a càrrec de Vive i Baila. A més, totes les jornades, les persones usuàries de la piscina poden participar en els sorteig de lots de productes de Ràdio Abrera que es fan a la carpa de l'emissora, així com a la carpa de la bibliopiscina, que recordem funciona durant tota la tarda de 4 a 8.
2: Abrera Informació. Medi Ambient.
3: Des de l'Ajuntament d'Abrera s'informa que des de les 10 de la nit d'aquest dimecres 15 de juliol fins a les 6 del matí del dijous dia 16 es durà a terme un nou tractament fitosanitari als plataners de titularitat municipal a diverses places i carrers. Concretament s'actuarà al carrer de Federico García Lorca, l'Avinguda de la Generalitat, el carrer d'Esparreguera, el Passeig de l'Església, la Rambla del Torrentet i el carrer del Rosers. Després de l'aplicació de l'insecticida s'ha de deixar secar el producte almenys durant dues hores, a més d'evitar l'entrada del personal alier a l'aplicació i dels animals domèstics. Aquest tractament s'aplica contra el tigre dels plàtans, el qual produeix danys d'importància als plataners fins a arribar a produir la seva mort. Per a més informació, podeu contactar amb el Departament de Medi Ambient de l'Ajuntament d'Abrera trucant al 93 770 0325 o enviant un correu electrònic a mediambient@abrera.cat.
2: Abrera Informació. Salut. Esports.
3: A Abrera ens mullem per l'esclerosi múltiple. En el marc del projecte de l'Abrera Municipi Cuidador i en clau de l'Abrera Igualitària i l'Abrera Saludable, aquest proper diumenge 19 de juliol a la piscina municipal d'estiu, l'Ajuntament d'Abrera es torna a sumar a la campanya Mulla't per l'esclerosi múltiple amb l'objectiu de recaptar fons per a la investigació d'aquesta malaltia i donar-li visibilitat. Es podrà participar nedant metres solidaris, realitzant una sessió d'aigua gym i adquirint merchandatge. També es farà el salt conjunt a les tres piscines. El Mulla't per l'esclerosi múltiple és una de les campanyes solidàries més multitudinàries que se celebren a Catalunya i participen cada any prop de 1.000 voluntaris i voluntàries, 600 piscines i més de 100.000 persones. La Fundació Esclerosi Múltiple va néixer l'any 1989 a Barcelona i és una entitat privada sense afany de lucre. Així, aquest diumenge, 19 de juliol, a la piscina municipal d'Estiu d'Abrera, ens tornem a sumar a la iniciativa amb diverses propostes que us detallem a continuació. De 10 a 2 es podran nedar metres solidaris. Tota persona usuària de la piscina que vulgui podrà nedar els metres que consideri oportuns a la piscina gran per col·laborar amb la causa i participar de manera simbòlica. Al final de la jornada sumaran tots els metres i s'informarà a tota la ciutadania. D'un quart de 12 a 3:15 hi haurà Aquagym, amb un open class a la piscina mitjana oberta a tothom i per a totes les edats i habilitats motrius. A les 12 es farà el salt conjunt a les tres piscines per commemorar el mullat per l'esclerosi múltiple i també durant tot el matí trobareu productes de marxandatge per col·laborar amb la causa. Tots els diners recaptats es lliuraran directament a la Fundació per l'Esclerosi Múltiple. D'altra banda, la façana de l'Ajuntament d'Abrera i el castell de Voltrera d'Abrera s'il·luminaran un any més de color blau per donar visibilitat a la malaltia.
2: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera. De dilluns a divendres, de 8 a 1... Fórmula Matí amb Jordi Quintana.
1: Moltes gràcies per acompanyar-me avui dimecres. Després de la informació, el ritme urbà continua present amb una col·laboració que arriba amb molta energia. El J i JC Diamante uneixen estils en una cançó directa amb una bassa potent amb un palo. I després continuarem amb un artista que ha aconseguit crear un estil propi dins del pop urbà llatí. Escoltarem després a Dani Ocean i gaudirem amb Caramel.

0: Àngels Cuidadors, servei d'assistència a domicili per a persones grans. Cuidadores internes, nocturnes o caps de setmana. Serveis del SAT per a persones amb dependència. Servei de neteja a domicili.
1: Àngels Cuidadors, atenció personal, ajuda per la higiene, preparació del menjar, anar a comprar. També fem cursos d'atenció domiciliària. Més informació al telèfon 616-68-88-68. Ens pots trobar a l'Avinguda Generalitat 32 d'Abrera i a angelscuidadors.com.
2: Vols tornar a escoltar com abans? Pensant en audiòfons? Aquest és el teu moment. A Gran Audition cuidem de la teva audició des de fa més de 20 anys. Revisa gratis la teva audició, prova els audiòfons sense compromís i decideix amb total seguretat. I ara amb importants descomptes i finançament sense interessos. Cuidar de la teva audició és més fàcil que mai. A Gran Audition volem ser el teu audioprotesista de confiança per a tota la vida.
3: Vine a veure'ns a la plaça de Catalunya 17, d'Olesa de Montserrat, o truca ens al 672 94 47 50.
4: Abrera, municipi que cuida. Acabes de tenir un nadó? T'agradaria trobar un espai de trobada amb persones que comparteixen aquest moment vital? A l'Espai La Llavor oferim acompanyament professional a les famílies que es troben en l'etapa de criança durant el primer any de vida dels nadons. Un espai de trobada per compartir, escoltar i fer tribu. Pots inscriure-t'hi a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. I a finals de setembre s'engegarà la segona edició d'enguany. Inscriu-te ja! A l'Espai d'Acompanyament Familiar La Llavor t'esperem amb els braços oberts.
5: Ajuntament d'Abrera amb tu, per tu i per les nostres famílies.
6: Un quart d'una, seguim amb una proposta plena de sentiment. El tren de los sueños ens porta una cançó cargadeta d'emoció. Siempre volverás. Una història de records, sentiments. Parla d'aquells vincles que el temps no aconsegueix esborrar.

0: aquesta calor em ve de gust escoltar Ràdio Obrera.
1: Daramola i Rawayana uneixen les seves energies en una col·laboració amb molta personalitat. Estan funcionant influències i creant una atmosfera única amb aquest tema. Sonant Gigi

0: Amb tu, Jordi Quintana. Fórmula Matí.
1: Arriba Eladio Carrión amb la seva manera única de combinar actitud, ritme i lletres personals. Ara, Buenos Días. Una cançó amb tota la seva essència.

Olesa de Montserrat torna a registrar problemes amb el servei de fibra òptica després d'una incidència similar fa pocs dies. És la segona afectació massiva en dues setmanes consecutives, una situació que l'Ajuntament d'Olesa considera preocupant, segons acaba de fer públic a través de les xarxes socials. Arribem a 2:15 d'aquest 15 de juliol. Moment de recuperar cançons. Tornem enrere per recuperar un dels temes que va marcar una etapa daurada de la música urbana llatina. Leslie Grace i Noriel van unir les seves veus en una cançó plena de ritme, sensualitat i una melodia impossible de treure's al cap. Recordem Duro i

0: Aquest estiu no et sóc que rimis les orelles. Escolta Ràdio Breda.
1: Elena Rose i Manuel Turizo, La Semana. Una cançó amb una atmosfera especial i aquesta melodia envolvent. Aquest to romàntic que els caracteritza.

Canvia d'imatge, canvia de feina, canvia de parella, canvia de cotxe. Però no canvis d'emissora. Ràdio Abrera. Un estiu diferent. Fórmula Matí amb Jordi Quintana.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa. Bon dia, és la una, us parla Pili García. El president de la Generalitat, Salvador Illa, es compromet a treballar per equiparar els salaris dels professionals dels diferents dels serveis socials, també als departaments que havien quedat fora de l'acord sectorial, com Igualtat i Feminisme. Ho ha dit a la cimera del quart pla de suport al tercer sector social de Catalunya, on ha defensat que el govern vol enfortir l'estat del benestar i que no s'ha de triar entre defensa i drets socials.
2: Volem una Catalunya socialment igualitària, més cohesionada i més justa. A una mà, l'ambició moral, els nostres valors, i a l'altra mà, l'ambició transformadora. El compromís del govern és clar i inequívoc enfortir l'estat del benestar davant d'aquells que el volen eliminar o afavorir. Allà on uns retallen, nosaltres pretenem reforçar.
1: En el mateix acte, Illa també ha anunciat que el govern aprovarà dimarts que ve, el dia 28 de maig, com a dia del tercer sector social a Catalunya. I Salut retarda fins al 5 d'octubre l'inici de la campanya de vacunació contra la grip i la Covid per l'endarreriment de la producció de les vacunes de la grip. El canvi ve després que l'OMS hagi recomanat modificar les soques de la vacuna antigripal. Per compensar-ho, Salut obrirà les cites a finals de juliol i impulsarà una campanya específica per vacunar mestres i professorat. I la inflació puja una dècima al juny a Catalunya i se situa al 3,2%, la mateixa xifra que la mitjana espanyola segons l'INE. L'augment s'explica sobretot per l'encariment de l'electricitat i el gas, coincidint amb el retorn de l'IVA al 21%. En canvi, els combustibles han ajudat a compensar la pujada. La inflació subjacent queda al 2,9%. I la meitat de les pimes catalanes ha frenat decisions de creixement per problemes d'habitatge i mobilitat dels treballadors, segons un estudi de Pimec. L'informe apunta que un 28% d'empreses ha renunciat a ampliar la plantilla i que el 67% ha vist com algun candidat rebutjava una oferta laboral per dificultats per trobar habitatge o assumir-ne el cost. I avui arribem al pic d'aquesta tercera onada de calor amb màximes que tornaran a superar els 40 graus a molts punts de Catalunya. Al litoral, a més, la xafogó serà intensa. També es mantindran les nits tropicals o tòrrides, sobretot a la costa i al prelitoral. El vent rescalfat encara pot accentuar més aquesta sensació de calor. I pel que fa al risc d'incendis, Protecció Civil eleva a 111 municipis de 20 comarques el Pla 4 del Pla Alfa al màxim. 273 municipis més es troben en el nivell 3 de perill molt alt. Es manté restringit l'accés a 8 espais naturals. I fins aquí les notícies en xarxa.
3: Notícies en xarxa.
4: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
5: Bon dia. A continuació, a Ràdio Abrera repassem les activitats programades a Abrera pels propers dies. Durant el mes de juliol, el programa Patis Oberts continua oferint espais de lleure, esport i convivència per a tothom fins al divendres 31 de juliol inclòs. Els dilluns, dimecres i divendres obren de 7 de la tarda a 9 del vespre.

0: l'escola Ernest Lluch. I els dimarts i dijous, també de 7 a 9, l'activitat es trasllada al pati de l'escola Josefina Ibáñez, on a més s'hi desenvoluparan diverses activitats adreçades al jovent, sempre amb personal esportiu de suport. Recordem que en cas de pluja intensa, les instal·lacions romandran tancades. En el marc de l'Abrera Samaron 2026, el Casal de Joves d'Abrera impulsa una nova edició del Trencaestiu. Les activitats programades per aquesta setmana són aquestes. Avui, dimecres 15 de juliol, es farà un taller de postres. Dijous 16 de juliol es farà una nova sessió de cinema a la fresca amb la projecció d'Uncharted al parc de l'estació, adreçada a majors de 12 anys. Divendres 17 de juliol hi haurà Tarda d'Ungles. Podeu consultar tota la programació del Trencaestiu 2026 als webs abrera.cat i radioabrera.cat i el perfil d'Instagram @casaldejovesabrera. També dins l'Abrera Samaron 2026, Ràdio Abrera torna aquest juliol a la piscina municipal d'estiu amb música, activitats i sorteig. Dimecres 15 de juliol, de 5 a 7 de la tarda, emetrem en directe el programa Music, presentat per Jordi Busquet, des de les instal·lacions de la piscina, i comptarem amb les actuacions del grup de ball en línia del Casal de la Gent Gran d'Abrera i de l'Associació Cultural de Valls de Saló, Pas a Pas. El Servei d'Esports i Benestar impulsa el programa Estiu Actiu. Dijous 16 de juliol, de 2:15 a 2:15 del vespre, s'ha programat una sessió de pilates a la piscina d'estiu municipal. Cal inscripció prèvia a través del web abrera.cat.
1: Abrera Informació. Activitats.
0: A la piscina municipal d'estiu, durant tot el mes de juliol, podem gaudir del servei de bibliopiscina de la Biblioteca Josep Roca i Bros de dilluns a diumenge de 4 a 8 de la tarda, amb una àmplia programació per treballar els valors i la convivència. La programació d'aquesta setmana és la següent. Avui, dimecres 15 de juliol a les 7, tindrà lloc el sorteig de 2 lots de regals de Ràdio Abrera. Dijous 16 de juliol de 5 a 7 hi haurà manualitats Som Especials per a infants a partir de 4 anys i divendres 17 de juliol a les 5 es farà la lectura en veu alta d'una història diferent per a tots els públics. Dissabte 18 de juliol i diumenge dia 19 de 5 a 6 de la tarda hi haurà jocs dirigits. El dissabte porta per títol Les estàtues emocionals i diumenge La missió impossible, en tots els casos per a infants de 5 a 10 anys.
1: Abrera Informació. Activitats.
0: Després de la festa major un estiu més, tornem a gaudir de les festes majors dels barris d'Abrera. Aquest cap de setmana s'han celebrat les festes de les Carpes i Sant Miquel i el proper cap de setmana tindran lloc les festes de Can Vilalba i Can Amat. A Can Amat, dijous 16 de juliol a les 9, hi ha ioga en obert. Divendres 17 de juliol al matí a 8:45 també hi haurà ioga. A 8:15 del vespre, animació infantil amb la superballaruga. 15:15 a les 9 es farà el sopar de l'entrepà. A 11:15 es farà el quinto de festa major i a partir de 12:15 de la nit i fins les 2 ballar amb el grup duet Skitch. Dissabte 18 de juliol a partir de les 8 del vespre hi haurà inflables refrescants amb aigua i un jumping. A les 8 zumba amb vive i baila. A les 9 sopar de germanó. A 11:15 el segon quinto de festa major i a partir de 12:15 de la nit i fins a les 2 sessió musical amb DJ Madaleno Deluxe. Diumenge 19 de juliol a les 2 es farà el dinar de festa major amb barbacoa i migues. A 3:15 l'actuació de Som Cabaret i a 7:15 animació infantil i festa de l'escuma amb el grup Set de So.
1: Abrera Informació. Activitats.
0: Entre que la programació de la festa major de Can Vilalba és la següent. Divendres dia 17, durant tot el dia es farà jornada de portes obertes al castell de Voltrera. De 5 a 9 hi haurà pinball per a totes les edats. De 6 a 8 campionat de remigio. A 8:15 pinyata infantil. A les 9 campionat de futbol sènior i a partir de les 11 ball amb orquestra fins a les 2. Dissabte 18 de juliol de 8 a 10 es farà una carrera d'atletisme de minitrell al castell de Voltrera, on durant tot el dia hi haurà jornada de portes obertes. d'11:00 a 12:00 campionat de futbol infantil mix. De 12:15 a 5:00 inflables d'aigua i lliscadora. De 4 a 6:00 una paella popular. A les 5:00 hi haurà la festa de l'aigua amb Holi Festa i guerra de globus d'aigua. De 6 a 9:00 campionat de dominó. De 6 a 10:00 es farà un tardeo. A 8:15 hi haurà pinyata infantil. A les 10:00 espectacle del grup Som Cabaret. A 12:15 ball amb hit dance. I a partir de 2:15 i fins a 4:15 disco mòbil. I finalment, el diumenge 19 de juliol durant tot el dia tornarà a haver-hi jornada de portes obertes al castell de Voltrera. Del matí, de 9 a 12:00 torneig a petanca i concentració i esmorzar motero. De 11 a 12:00 campionat de ping-pong. A 12:15 castell inflable d'aigua. De 1 a 2:00 festa de l'escuma de colors. De 4 a 6, Fideuà Popular. A les 6 hi haurà el campionat de parxís. A les 7, Ball de Zumba. També a les 7 hi haurà xocolatada, seguit de pinyata infantil a 8:15. A 9:15 es farà l'entrega de trofeus dels diferents campionats. A les 10, una visita al castell il·luminat. I a 11:15, la batucada des del castell de Voltrera per posar el punt i final a la festa. I repassem també el calendari de la resta de festes majors dels barris d'Abrera. El 22, 23, 24, 25 i 26 de juliol serà el torn de Santa Maria de Vilalba. Del 24 al 26 de juliol al Rabató. 29 i 30 d'agost a la Font. 17, 18, 19 i 20 de setembre a la Florida. Trobareu la programació de totes les festes o activitats programades a Abrera durant l'estiu al web municipal abrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera, Instagram, X i TikTok.
1: Serveis informatius de Ràdio Abrera. Música i informació. Ràdio Abrera. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera. De dilluns a divendres, d'una a 4 de la tarda, t'oferim la millor selecció musical perquè gaudeixis del migdia amb nosaltres. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera. Aquest estiu tant se val si estàs de vacances o si et toca treballar. Sempre serà millor si et quedes amb nosaltres. També a l'estiu.
2: També a l'estiu.
1: Ràdio Abrera.

0: Aquest estiu, pensa en F.A. Aguilera. Som especialistes en fusteria d'alumini a mida, portes, finestres, tanques i rastells. Realitzem tota mena de reformes. Banys, cuines, locals comercials i reformes integrals. Disposem de taller propi.
1: F.A. Aguilera. Ens trobes a Abrera, a l'avinguda de Lluís Companys 8. Si necessites un pressupost a mida, no dubtis a trucar-nos al 93 770 32 29. Aquest estiu, renova la teva llar amb nosaltres.
2: Aquest mes de juliol, Ràdio Abrera torna a la piscina municipal d'estiu. Els dimecres de 5 a 7 de la tarda, viu el programa Music amb Jordi Busquet, en directe des de la piscina. Música, animació, molt bon ambient i activitats per tota la família.
3: El 15 de juliol gaudeix del ball en línia del Casal de la Gent Gran i de l'actuació de balls de saló de l'Associació Cultural Pas a Pas. El 22 de juliol vine a veure l'actuació d'Energy Dance i participa en la masterclass de ioga a la zona de gespa a càrrec de les Joventudes Rocieres d'Abrera. I atenció, cada dia participa en el sorteig de lots de productes de Ràdio Abrera a la nostra carpa i a la bibliopiscina.
2: Aquest juliol, viu l'estiu amb Ràdio Abrera a la piscina municipal d'estiu.
4: Refresca't amb nosaltres. T'hi esperem!
2: Això que escoltes en aquests moments a Ràdio Abrera podria ser l'anunci de la teva botiga, empresa o producte.
5: Ens adaptem a les teves necessitats i aconseguim una campanya òptima i eficaç per al teu negoci.
2: Anuncia't amb nosaltres. Contacta'ns a través del formulari que trobaràs a radioabrera.cat. Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat o truca'ns al 93 770 23 34.
5: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera. La millor inversió pel teu negoci.
2: Has sentit a parlar del Consell Municipal de les Dones d'Abrera? Volem que hi participis. Alça la veu i ajuda'ns a avançar cap a l'equitat de gènere en tots els àmbits de la vida local. Juntes tractarem qüestions que ens afecten a totes en un espai de referència on compartir experiències i punts de vista. Digue-hi la teva. Inscriu-t'hi. Només has de presentar la sol·licitud a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. Consell Municipal de les Dones d'Abrera. T'hi esperem.
6: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Els plans d'igualtat són un conjunt de mesures que adopten les empreses després de realitzar un diagnòstic de situació, amb l'objectiu d'aconseguir la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes i eliminar la discriminació per raó de sexe a l'empresa. Des de març de 2022, la llei obliga a totes les empreses de més de 50 treballadores i treballadors a tenir implantat en la seva empresa un pla d'igualtat. Per aquest motiu, des de Promoció Econòmica volem recordar-vos que podeu comptar amb nosaltres per assessorar-vos, informar-vos i ajudar-vos a trobar el camí a seguir en l'elaboració del vostre pla d'igualtat. No dubtis i truca al telèfon 93 770 0102. O envia un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat i ens posarem en contacte amb vosaltres. El canvi està a les teves mans i nosaltres t'acompanyem, perquè la igualtat és un tema de totes i tots. Ajuntament d'Abrera, per tu i amb tu.
1: Aquest mes de juliol, Ràdio Abrera torna a la piscina municipal d'estiu. Els dimecres de 5 a 7 de la tarda viu el programa Music amb Jordi Busquet, en directe des de la piscina. Música, animació, molt bon ambient i activitats per tota la família.
2: El 15 de juliol gaudeix del ball en línia del Casal de la Gent Gran i de l'actuació de balls de saló de l'Associació Cultural Pas a Pas. El 22 de juliol vine a veure l'actuació d'Energy Dance i participa en la masterclass de ioga a la zona de gespa a càrrec de les Joventudes Rocieres d'Abrera. I atenció, cada dia participa en el sorteig de lots de productes de Ràdio Abrera a la nostra carpa i a la bibliopiscina.
1: Aquest juliol viu l'estiu amb Ràdio Abrera a la piscina municipal d'estiu.
3: Refresca't amb nosaltres. T'hi esperem!

0: Estiu a Bricocentro Abrera. És el moment de posar casa teva a punt. Equipa el teu jardí, terrassa o balcó, instal·lar aire condicionat, renovar el bany, canviar el terra...
1: Bricocentro Abrera. Tot el que casa teva necessita per lluir perfecte aquest estiu. Obrim de dilluns a dissabte, de 9 del matí a 9 del vespre. També pots fer la teva compra online a bricocentroabrera.es. Disposem de servei de recollida a botiga o enviament a domicili.
0: Bricocentro Abrera. T'hi esperem al carrer Hostal del Pi 2 d'Abrera i al 93 770 49 30.
1: Estiu a Bricocentro Abrera.
2: Aquest estiu, que no et falti l'estil ni la millor protecció. A Jiménez Lirio Òptics i Audioprotecistes t'esperen les ulleres de sol de les millors marques perquè gaudeixis del sol amb total seguretat. Descobreix els models que marquen tendència i troba el que millor s'adapta a tu. Vine a les nostres botigues de Brera, Olesa i Esparreguera. Jiménez Lirio Òptics i Audioprotecistes. Truca'ns al 93 770 30 43. Aquest estiu, mira'l amb els millors ulls.
3: Vols més clients? Vols més visibilitat?
4: Anuncia't a Ràdio Abrera i posa el teu negoci en boca de tothom.
3: Arriba cada dia el teu públic de proximitat.
4: Campanyes a mida, preus competitius i resultats reals.
3: Si tens un negoci a la comarca,
4: aquest és el teu moment.
3: Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat.
4: Ràdio Abrera, publicitat que funciona.

Aquest estiu, Ràdio Abrera. On i com vulguis. FM, web i app. I escolta'ns a través del teu altaveu intel·ligent. Digue-li que et posi Ràdio Abrera.

0: Àngels Cuidadors, servei d'assistència a domicili per a persones grans. Cuidadores internes, nocturnes o caps de setmana. Serveis del SAT per a persones amb dependència. Servei de neteja a domicili.
1: Àngels Cuidadors, atenció personal, ajuda per la higiene, preparació del menjar, anar a comprar. També fem cursos d'atenció domiciliària. Més informació al telèfon 616 68 88 68. Ens pots trobar a l'Avinguda Generalitat 32 d'Abrera i a angelscuidadors.com.
2: Vols tornar a escoltar com abans? Pensant en audiòfons? Aquest és el teu moment. A Gran Audition cuidem de la teva audició des de fa més de 20 anys. Revisa gratis la teva audició, prova els audiòfons sense compromís i decideix amb total seguretat. I ara amb importants descomptes i finançament sense interessos. Cuidar de la teva audició és més fàcil que mai. A Gran Audition volem ser el teu audioprotesista de confiança per a tota la vida.
3: Vine a veure'ns a la plaça de Catalunya 17, d'Olesa de Montserrat, o truca Cans al 672 94 47 50.
4: Aquest mes de juliol, Ràdio Abrera torna a la piscina municipal d'estiu. Els dimecres de 5 a 7 de la tarda viu el programa Music amb Jordi Busquet, en directe des de la piscina. Música, animació, molt bon ambient i activitats per tota la família.
5: El 15 de juliol gaudeix del ball en línia del Casal de la Gent Gran i de l'actuació de balls de saló de l'Associació Cultural Pas a Pas. El 22 de juliol vine a veure l'actuació d'Energy Dance i participa en la masterclass de ioga a la zona de gespa a càrrec de les Joventudes Rocieres d'Abrera. I atenció, cada dia participa en el sorteig de lots de productes de Ràdio Abrera a la nostra carpa i a la bibliopiscina.
4: Aquest juliol viu l'estiu amb Ràdio Abrera a la piscina municipal d'estiu. Refresca't amb nosaltres. T'hi esperem!

0: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de restes de poda a domicili.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una aposta decidida pel reciclatge i oferim el servei gratuït de recollida de restes de poda a demanda. Només heu de recollir el vostre sac, de manera gratuïta, a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania o a la Deixalleria Municipal i una vegada estigui ple, trucar al 639 78 30 38 o enviar un correu electrònic a abreracicla@abrera.cat i passarem a recollir-lo. El podràs deixar al carrer, davant de casa teva, el dia i hora indicats i sense entorpir el pas de vianants o vehicles.
0: A més, sempre podeu portar les restes de poda a la Deixalleria Municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 2 i de dimarts a divendres de 10 a 2 i de 5 a 7.30.
1: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de poda a domicili.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Aquest mes de juliol, Ràdio Abrera torna a la piscina municipal d'estiu. Els dimecres de 5 a 7 de la tarda viu el programa Music amb Jordi Busquet, en directe des de la piscina. Música, animació, molt bon ambient i activitats per tota la família.
1: El 15 de juliol gaudeix del ball en línia del Casal de la Gent Gran i de l'actuació de balls de saló de l'Associació Cultural Pas a Pas. El 22 de juliol vine a veure l'actuació d'Energy Dance i participa en la masterclass de ioga a la zona de gespa a càrrec de les Joventudes Rocieres d'Abrera. I atenció, cada dia participa en el sorteig de lots de productes de Ràdio Abrera a la nostra carpa i a la bibliopiscina.
0: Aquest juliol viu l'estiu amb Ràdio Abrera a la piscina municipal d'estiu.
2: Refresca't amb nosaltres i esperem!

0: Gaudim de l'estiu amb seguretat. Davant de la calor, protegeix-te i protegeix els teus.
1: Evita sortir al carrer durant les hores de més calor. Beu aigua sovint encara que no tinguis set i evita les begudes alcohòliques o massa ensucrades. Evita el sol directe i procura caminar per les zones d'ombra.
0: Busca espais frescos o climatitzats sempre que sigui possible. Porta roba lleugera, de colors clars i utilitza gorra o barret quan surtis a l'exterior. A casa, abaixa persianes i tanca finestres durant el dia i obre-les de nit. Utilitza alguna mena de climatització o fes vida a les estances més fresques. I tingues més cura de les persones grans, els infants i les persones amb malalties cròniques.
1: El cotxe procura mantenir-lo fresc amb la climatització o les finestres obertes i sempre que sigui possible, aparca-lo en zones ombrívoles o protegeix-lo amb parasols. I no deixis mai ningú dins d'un vehicle tancat, ni tan sols uns minuts, tampoc les teves mascotes. Els animals domèstics també són vulnerables als efectes de la calor. Posa'ls a l'abast d'aigua fresca i neta sovint i eviteu l'exposició directa al sol.
0: Si notes mareig, mal de cap, debilitat o dificultat per respirar, truca al 061 o al 112. Davant de la calor extrema, hidrata't, protegeix-te i cuida els altres.
2: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.
3: Jo trio Ràdio Abrera. Trio la seva varietat musical. Trio la informació més propera i la que més m'interessa. Trio l'oportunitat d'anunciar-hi el meu negoci. Trio marcar la diferència. Ràdio Abrera. Tria-la.

0: Ràdio Abrera. Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. Els bombers treballen en un nou incendi de vegetació amb diversos focus al terme de Querol, a l'Alt Camp, a la zona de Santa Maria. L'avís s'ha rebut a les 2 de la tarda i s'hi han desplaçat 12 dotacions, entre les quals hi ha 5 mitjans aeris. Els bombers expliquen que s'hi han destinat els recursos possibles en aquests moments i que no es descarta que s'hagin d'incrementar. A més, apunten que possiblement hi ha algun focus al terme d'Aiguamúrcia. Es tracta del quart incendi aquesta setmana en aquesta zona i es troba molt proper al foc que es va declarar diumenge. I és que les condicions d'avui són complicades, l'onada que calor arriba al pic amb temperatures que s'enfilaran fins als 41 graus al Pla de Lleida i a les comarques centrals de Catalunya. Temperatures que s'enfilaran també en punts del Gironès o la Selva, on ja no són tan habituals. Avui hi ha 111 municipis en risc d'incendi forestal. Més temes. El president de la Generalitat, Salvador Illa, assegura que Catalunya és i serà un bon exemple de la lluita per la cohesió social i el bé comú enfront dels qui volen retallar o eliminar. Ha expressat el seu compromís, a més, en el tercer sector.
2: El món viu una onada reaccionària que capgira els equilibris geopolítics de l'estat del benestar pel qual tenim lluitat. Som una societat pròspera justament perquè tenim un estat del benestar que s'ocupa de la sanitat, de l'educació i aquelles persones més vulnerables. Catalunya és i ha de continuar sent un exemple de bon fer, de la lluita a favor de la cohesió social i la defensa clara i nítida de la justícia social com a fonament del bé comú.
1: A la plana política, el PSOE, que recupera pistonada i guanyaria les eleccions espanyoles amb un 33% dels vots, és una millora de més d'un punt i mig respecte del baròmetre del juny del CIS, el Centre d'Investigacions Sociològiques. En canvi, el PP perdria 2 punts i se situaria en un 25% d'estimació de vot. Es tracta del primer sondeig després de la condemna a presó de l'exministre de Transports, José Luis Ábalos, i la imputació de la directora de la Guàrdia Civil per la seva implicació, suposada implicació, el cas Leire. En tercera posició hi hauria Vox amb una lleugera davallada per davant de Sumar, que incrementa la seva intenció de vot. Esquerra Republicana puja 8 dècimes i supera Podem, i Junts en perd 3 i es queda amb 0,7. I darrer punt, perquè hem sabut tot just fa una estona que l'Ajuntament de Barcelona instal·larà una pantalla gegant per poder veure en directe la final del Mundial del 2026 de futbol aquest diumenge, que jugarà Espanya contra qui guanyi la darrera semifinal entre l'Argentina i Anglaterra. La pantalla s'ubicarà a les Corts, al carrer de Martí i Franquès, a l'altura del carrer Valdiri i Reixac, a tocar del metro de Palau Reial.
0: Abrera Informació, amb Òscar Navarro.
3: Bona tarda. Continuen les obres d'estesa de la línia elèctrica de la planta de SEAT de l'Avinguda de Can Amat amb l'execució de la segona fase dels treballs durant aquest mes de juliol. La primera es va executar durant els primers mesos de l'any i la segona és previst realitzar-la aquest mes de juliol, del dilluns 6 al diumenge 26. Amb motiu d'aquests treballs es produeixen canvis temporals en el trànsit a l'Avinguda de Can Amat del polígon industrial del Barcelonès de Brià i també es produiran modificacions temporals en el recorregut i les parades del servei de bus urbà per les obres de l'Avinguda de Can Amat fins al dissabte 15 d'agost. Així, el bus no circularà pel carrer de Brera, el carrer de Montserrat i el tram de l'Avinguda de Can Amat fins a l'Avinguda de Can Noguera i s'establirà com a itinerari alternatiu el pas pel carrer de Neto, la Ronda de Sant Jordi, el carrer del Ter, el carrer de Marie Curie, el carrer de Barcelona i l'Avinguda de Can Noguera fins a enllaçar amb l'Avinguda de Can Amat. D'altra banda, durant el mateix període, s'anul·larà temporalment la parada ubicada al carrer de Brera i s'habilitarà una parada provisional alternativa al carrer de Neto, cantonada amb el carrer dels Pirineus. Podeu consultar aquestes modificacions temporals del recorregut i les parades del bus urbà de Brera al web municipal abrera.cat i a l'app gratuïta de Montbus, on també s'actualitzen periòdicament les diferents informacions relacionades amb aquest servei. Les recomanacions generals mentre durin els treballs, que, com deien, s'allargaran del dilluns 6 al diumenge 26 de juliol, són les següents. Respectar en tot moment la senyalització temporal i les indicacions del personal d'obra, preveure més temps del desplaçament durant els dies feiners i a recomanar, sempre que sigui possible, utilitzar vies alternatives com l'autovia A2 i els accessos principals a Abrera i a Can Amat. Trobareu el detall d'aquesta informació als webs abrera.cat i radioabrera.cat i al perfil d'Instagram @abrera.

0: Abrera Info.
1: Abrera Informació. Protecció Civil. Salut.
0: Ens trobem immersos a la calor de l'estiu i és important preparar-se i prevenir els efectes adversos de la calor, com la deshidratació, l'esgotament i els cops de calor. L'excés de calor pot suposar un perill per a la salut i agreujar una malaltia crònica o provocar deshidratació i esgotament. Si l'exposició a temperatures molt altes es perllonga, la temperatura del cos pot elevar-se fins a nivells perillosos i es pot patir un cop de calor, un trastorn amb conseqüències potencialment greus que requereix atenció mèdica immediata. Entre d'altres consells, a casa recomanar utilitzar algun tipus de climatització i tancar les persianes on toca el sol directament durant el dia i obrir-les de nit. Al carrer eviteu el sol directe i sortir a les hores centrals del dia, procurant caminar per les zones d'ombra, portar aigua i beure sovint. Si coneixeu gent gran malalta que viu sola, ajudeu-los a seguir aquests consells i protegiu els nadons, persones amb malalties cròniques i també les vostres mascotes. Recordem que des de l'Ajuntament d'Abrera s'han habilitat equipaments municipals com a refugis climàtics per protegir-nos de les altes temperatures quan activem les alertes per onades de calor en el municipi. Els refugis climàtics són espais segurs, accessibles per a tothom, amb àrees de descans, ombra i aigua, ubicats a equipaments de proximitat com la piscina municipal d'estiu, el casal de la gent gran i la residència Canigó. I també està activat el Pla Alfa per risc d'incendis. Podeu consultar tots els consells per protegir-nos de la calor i evitar els incendis forestals als webs abrera.cat i radioabrera.cat.
1: Abrera Informació, promoció econòmica i comerç.
0: En l'aposta per la formació de la ciutadania des del Departament de Promoció Econòmica s'ha programat una àmplia oferta formativa gratuïta per a l'any 2026. Del dimecres 15 al divendres 24 de juliol s'impartirà un nou curs de conducció de carretons adreçat a persones aturades inscrites al Servei d'Ocupació de Catalunya, SOC. Teoria, dimecres 15 i dijous 16 de juliol de 9:30 a 13:30. Pràctica 1, divendres 17 i dilluns 20 de juliol de 9 a 14:30 i dimarts 21 de 9 a 14. Pràctica 2, dimecres 22 i dijous 23 de juliol de 9 a 14:30 i divendres 24 de juliol de 9 a 14. Les classes teòriques es faran a les aules de promoció econòmica, carrer de Martorell número 20, i les pràctiques a l'Institut Gaudí de la Construcció de Badalona. Per formalitzar les inscripcions podeu adreçar-vos directament al Departament de Promoció Econòmica, al Servei Local d'Ocupació d'Abrera, a l'horari d'atenció a la ciutadania, és a dir, de dilluns a divendres de 9 a 14 i dimecres també de 16:30 a 19 a través dels següents canals. Presencialment a la primera planta del Mercat Municipal, carrer de Martorell número 20, trucant al telèfon 93 770 0102 o per correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat.
1: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera. De dilluns a divendres, d'una a quatre de la tarda, t'oferim la millor selecció musical perquè gaudeixis del migdia amb nosaltres. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera. Abrera som cultura.
2: Música, teatre, dansa, xerrades, tallers, espectacles per a tothom i per gaudir en família.
1: Entra a abrera.cat i fes la teva inscripció o reserva la teva entrada per gaudir de totes les propostes que t'oferim des de l'Ajuntament. Totes i tots fem Abrera.
3: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Aquest estiu pensa en F.A. Aguilera. Som especialistes en fusteria d'alumini a mida, portes, finestres, tanques i rastells. Realitzem tota mena de reformes. Banys, cuines, locals comercials i reformes integrals. Disposem de taller propi.
1: F.A. Aguilera. Ens trobes a Brera, a l'avinguda de Lluís Companys 8. Si necessites un pressupost a mida, no dubtis a trucar-nos al 93 770 32 29. Aquest estiu, renova la teva llar amb nosaltres.
2: Has vist un llum del carrer apagat? Al teu carrer hi ha un fanal trencat? Has detectat qualsevol anomalia en l'enllumenat públic de Brera? Truca al telèfon gratuït 900 13 13 26.
3: Amb l'objectiu de millorar el servei i garantir uns carrers més segurs i ben il·luminats, des de l'Ajuntament de Brera posem en marxa aquest telèfon gratuït, que funciona les 24 hores del dia, que permet comunicar incidències de manera directa i immediata, facilitant una actuació més àgil dels serveis de manteniment. 900 13 13 26. El nou telèfon gratuït per informar de les incidències, avaries o desperfectes detectats en l'enllumenat públic de Brera.
4: Ajuntament de Brera. Amb tu. Per tu.
5: Això que escoltes en aquests moments a Ràdio Abrera podria ser l'anunci de la teva botiga, empresa o producte.
6: Ens adaptem a les teves necessitats i aconseguim una campanya òptima i eficaç per al teu negoci.
5: Anuncia't amb nosaltres. Contacta'ns a través del formulari que trobaràs a radioabrera.cat. Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat o truca'ns al 93 770 23 34.
6: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera. La millor inversió pel teu negoci.
7: La millor música d'ara i de sempre la trobes a la Fórmula Migdia de Ràdio Abrera.

0: A Abrera sí que hi ha res, un espai per conèixer el passat, entendre el present i posar en valor el nostre patrimoni cultural.
1: Cada darrer dissabte del mes, a partir de les 12 del migdia, a Ràdio Abrera, escolta A Abrera sí que hi ha res. Conduït pel tècnic municipal de Patrimoni Cultural i Memòria Històrica, Gerard Videgain. I tots els podcasts del programa els trobes a la nostra programació a la carta, a radioabrera.cat.
0: A Abrera sí que hi ha res. Un espai per conèixer, preservar i posar en valor la història, els espais i les tradicions del municipi. Perquè a Abrera sí que hi ha res.

Ràdio Brera. Omplim les teves orelles de tota la música i la informació que necessites. Escolta'ns al 107.9 de l'FM, a radiobrera.cat i a la nostra app.

0: Aquest mes de juliol, Ràdio Abrera torna a la piscina municipal d'estiu. Els dimecres de 5 a 7 de la tarda viu el programa Music amb Jordi Busquet, en directe des de la piscina. Música, animació, molt bon ambient i activitats per tota la família.
1: El 15 de juliol gaudeix del ball en línia del Casal de la Gent Gran i de l'actuació de balls de saló de l'Associació Cultural Pas a Pas. El 22 de juliol vine a veure l'actuació d'Energy Dance i participa en la masterclass de ioga a la zona de gespa a càrrec de les Joventudes Rocieres d'Abrera. I atenció, cada dia participa en el sorteig de lots de productes de Ràdio Abrera a la nostra carpa i a la bibliopiscina.
0: Aquest juliol viu l'estiu amb Ràdio Abrera a la piscina municipal d'estiu.
2: Refresca't amb nosaltres i esperem!
3: Amb l'arribada de l'estiu, les altes temperatures, la baixa humitat i els episodis de vent augmenten considerablement el risc d'incendis forestals. Des de la Regidoria de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil de l'Ajuntament d'Abrera, us demanem que extremeu la precaució.
4: No llanceu gorilles ni llumins encesos. No utilitzeu petards, focs artificials ni altres elements amb foc a prop de zones forestals. Feu servir només barbacoes autoritzades i no abandoneu mai deixalles al bosc ni a l'entorn natural.
3: Mantingueu netes les parcel·les i els jardins. Allunyeu la llenya de les façanes i tingueu a punt eines bàsiques d'extinció i una reserva d'aigua per actuar en cas d'emergència. Recordeu que del 15 de març al 15 d'octubre està prohibit fer foc en terrenys forestals, excepte en els casos expressament autoritzats.
4: Si detecteu fum o un incendi, truqueu immediatament al 112 i en cas d'emergència seguiu sempre les indicacions de les autoritats i dels serveis d'emergència.
3: La prevenció és responsabilitat de tothom. Aquest estiu extremem les precaucions. Protegim els nostres boscos.
5: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Estiu a Bricocentro Abrera. És el moment de posar casa teva a punt. Equipar el teu jardí, terrassa o balcó, instal·lar aire condicionat, renovar el bany, canviar el terra...
1: Bricocentro Abrera. Tot el que casa teva necessita per lluir perfecte aquest estiu. Obrim de dilluns a dissabte, de 9 del matí a 9 del vespre. També pots fer la teva compra online a bricocentroabrera.es. Disposem de servei de recollida a botiga o enviament a domicili.
0: Bricocentro Abrera. T'hi esperem al carrer Hostal del Pi 2 d'Abrera i al 93 770 49 30.
1: Estiu a Bricocentro Abrera.
2: Bricocentro, colaje y decoración.
3: Aquest estiu, que no et falti l'estil ni la millor protecció. A Jiménez Lirio Òptics i Audioprotecistes t'esperen les ulleres de sol de les millors marques perquè gaudeixis del sol amb total seguretat. Descobreix els models que marquen tendència i troba el que millor s'adapta a tu. Vine a les nostres botigues de Brera, Olesa i Esparreguera. Jiménez Lirio Òptics i Audioprotecistes. Truca'ns al 93 770 30 43. Aquest estiu, mira'l amb els millors ulls.
4: Vols més clients? Vols més visibilitat?
5: Anuncia't a Ràdio Abrera i posa el teu negoci en boca de tothom.
4: Arriba cada dia el teu públic de proximitat.
5: Campanyes a mida, preus competitius i resultats reals.
4: Si tens un negoci a la comarca,
5: aquest és el teu moment.
4: Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat.
5: Ràdio Abrera, publicitat que funciona.

0: A Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles amb una nova ordenança de circulació i seguretat viària, moderna i sostenible.
1: Prioritzem la mobilitat per convertir els nostres carrers en espais segurs, amables i de convivència. I recollim el nou fenomen dels vehicles de mobilitat personal, els patinets elèctrics, com una oportunitat per a la disminució de l'ús del cotxe. Per una circulació segura per a les persones usuàries i els i les vianants, hem de recordar.
0: És obligatori circular per la calçada en el sentit de circulació, l'ús de casc homologat i portar elements reflectors, llums i timbre.
1: Cal respectar les normes de trànsit. No es pot circular bevent o menjant, fent ús d'auriculars o del telèfon mòbil, arrossegant objectes ni remolc i tampoc per la vorera ni per les zones de vianants.
0: Els vehicles de mobilitat personal només poden circular amb una persona que ha de tenir com a mínim 15 anys.
1: Consulta la nova ordenança de circulació i seguretat viària al web municipal abrera.cat.
0: A Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles.
2: Entre tots i totes, fem Abrera.
3: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: simulacre per avaluar la resistència dels serveis o dels equipaments públics o en cas d'arribar en aquesta temperatura. La prova també es planteja si la ciutat podria suportar temperatures superiors als 40 graus diversos dies. I parlem a Lleida. L'aeroport de Lleida Alguaire tindrà el segon hangar més gran de Catalunya, més de 6.000 metres quadrats. Arnau Vila, M1 FM.
1: Una infraestructura que reforçarà l'activitat aeronàutica i permetrà crear fins a 150 llocs de treball. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha visitat aquest migdia les instal·lacions i ha remarcat que l'aeroport ja ha esgotat els 15.000 metres quadrats d'espais industrials previstos inicialment, a banda de mostrar-se satisfeta perquè aquestes actuacions consoliden l'aeroport Lleida-Alguaire com a un aeroport industrial.
2: La visió que tenim des del Departament i des d'Aeroports de Catalunya sobre l'aeroport de Lleida-Alguaire com un aeroport industrial. Aquesta és la visió que ja fa alguns mesos venim treballant, l'estratègia que venim treballant. De fet, des del 2021 amb el Pla Especial ja es ve treballant aquesta estratègia.
1: La infraestructura està impulsada per Heavitech Eglan, una empresa amb seu a Xipre especialitzada en manteniment, reparació i revisió d'aeronaus. El responsable de la companyia, Michael Bobrowski, ha explicat que han escollit Lleida-Alguaire entre 45 aeroports europeus i preveuen que l'hangar entri en funcionament a finals d'any.
0: I Manlleu continua commocionada per la mort de dos germans bessons d'11 anys localitzats ahir al riu Ter, després d'un ampli dispositiu de recerca dels Mossos d'Esquadra i la policia. Els menors havien desaparegut la tarda de dilluns i la principal hipòtesi és que hauria mort accidentalment per ofegament a l'espera, això sí, dels resultats de l'autòpsia. L'Ajuntament de Manlleu ha decretat 2 dies de dol oficial, avui és el primer, i ha convocat un minut de silenci a les 8 del vespre davant del consistori en record dels dos infants. I parlem de Fira Tàrrega, que escalfa motors de cara a l'edició de 2026 amb els primers assajos oberts de la temporada, una iniciativa que permet al públic veure en primícia alguns dels espectacles que formaran part d'aquesta programació. Ja ha activat la venda preferent d'entrades en aquesta 46a edició, mentre que la venda en general s'obrirà coincidint amb la revetlla de Fira Tàrrega minuts abans.
3: Abrera Informació, amb Òscar Navarro.
4: Bona tarda. La sala de plens de l'Ajuntament d'Abrera ha acollit el dijous 9 de juliol passat al matí l'acte de lliurament de diplomes als i a les alumnes dels diferents cursos impartits durant el primer semestre de l'any des del Departament de Promoció Econòmica. Monitor o monitora de temps del lleure infantil i juvenil, entrevista curricular versus entrevista competencial, eines fàcils per a la recerca de feina, la intel·ligència artificial t'ajuda, Excel bàsic, monitor o monitora esportiva o esportiva, competències digitals bàsiques, com superar una dinàmica grupal amb èxit, si la vida et dona llimones, fes llimonada, resiliència motivadora i atenció sociosanitària a persones dependents en institucions socials amb certificat professional. Tots els cursos són gratuïts per a l'alumnat, ja que estan subvencionats per l'Ajuntament d'Abrera, juntament amb altres administracions i organismes. Les valoracions per part de l'alumnat dels diferents cursos són molt positives. Els i les escoltem en declaracions a Radio Abrera.
5: Hemos hecho un curso de sociosanitarias y la verdad que nos ha gustado mucho. Ha sido un curso muy compacto, pero muy completo, y hemos aprendido mucho en muy poquito tiempo. Entonces yo y mis compañeras, la verdad que he conocido gente maravillosa, porque todas somos totalmente diferentes, pero hemos hecho un buen grupo. Hemos tenido suerte que la profesora también ha sido una muy buena formadora. Dar las gracias a Montse y al Ayuntamiento de Abrera por habernos dado esta oportunidad.
6: Me ha parecido un curso muy interesante. Estoy muy orgullosa y muy contenta. Hemos tenido una profesora fantástica. He conocido a mis compañeras que son un encanto. Y ahora realizar pues, la labor en la que quiero dedicarme y ir aprendiendo esta nueva parte que me falta.
7: El curs és com superar una dinàmica de grup amb èxit. Va estar molt interessant perquè jo mai m'havia enfrontat a una entrevista grupal, no sabia com anava, i ens van fer tant la formació teòrica com després va ser molt interessant dur a terme una pràctica, perquè bé, és quan realment t'enfrontes a la situació i bueno, va ser un canvi de xip perquè jo sense la formació l'hagués afrontat d'una manera i després de la formació realment vaig canviar el meu xip. O sigui, és molt interessant, ja dic, jo sense la formació ho hagués fet d'una manera i amb la formació doncs em va canviar totalment la meva manera d'afrontar aquest tipus d'entrevista.
8: Soy el curso de monitora de

0: Eura y me ha parecido el curso muy conveniente, muy didáctico, y a la hora de encontrar trabajo esta formación me ha sido muy, muy responsable y muy respetuosa. Y lo recomendaría a la gente para hacer el curso, porque es una formación que te forman y luego a la hora es una experiencia muy grande a la hora de ponerte a trabajar en colegios, comedores, etcétera, y casales.
1: L'alcalde Jesús Navarro i la regidora de Promoció Econòmica Maite Novell, acompanyats de la cap del Departament de Promoció Econòmica Tamara Mendieta i la tècnica de Promoció Econòmica i Ocupació Montse Tomàs, han lliurat els diplomes als i a les alumnes que han pogut assistir a l'acte, ja que d'altres s'han incorporat al món laboral després de realitzar les diferents formacions. Des de l'Ajuntament d'Abrera feliciten les persones que han realitzat els cursos i es posa en relleu la importància de continuar fomentant la formació per ajudar les veïnes i veïns que busquen feina a incorporar-se al mercat laboral.
2: Abrera Informació. Comunicació.
1: Ràdio Abrera torna aquest mes de juliol a la piscina municipal d'estiu amb música, activitats i sorteig per a tota la família dins de l'Abrera Summer On, amb una programació especial plena de música, animació i activitats per a tots els públics. Aquesta iniciativa s'emmarca en la programació d'estiu Abrera Summer On, impulsada per l'Ajuntament d'Abrera per dinamitzar els espais municipals amb propostes lúdiques, culturals i esportives durant els mesos d'estiu. Així, els dimecres 8, 15 i 22 de juliol, de 5 a 7 de la tarda, l'emissora municipal emetrà en directe el programa Music presentat per Jordi Busquet des de les instal·lacions de la piscina. Durant les emissions, les persones assistents podran gaudir d'un ambient festiu, música en directe i diverses activitats pensades per a tota la família. El dimecres 15 de juliol, la dansa serà la protagonista amb una exhibició de ball en línia del Casal de la Gent Gran d'Abrera i una actuació de ball de saló organitzada per l'Associació Cultural Pas a Pas. Les activitats finalitzaran el dimecres 22 de juliol amb una actuació d'Energy Dance i una masterclass de ioga a la zona de gespa de la piscina impartida per les Joventudes Rocieres d'Abrera. A més, durant totes les jornades, les persones usuàries de la piscina podran participar en el sorteig de lots de productes de Ràdio Abrera que es faran a la carpa de l'emissora, així com gaudir de la bibliopiscina, una proposta que combina lectura i lleure en un entorn refrescant i familiar. Amb aquesta activitat integrada dins el programa Abrera Summer On, Ràdio Abrera reforça la seva proximitat amb la ciutadania i convida tothom a gaudir d'un estiu ple de música, entreteniment i participació a la piscina municipal d'estiu. Refresca't amb Ràdio Abrera. T'hi esperem.
2: Abrera Informació. Educació.
1: L'Ajuntament d'Abrera obre el període de preinscripció per a l'aula d'adults municipal d'Abrera corresponent al curs 2026-2027. Les persones interessades podran realitzar el tràmit de manera presencial a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania, l'OAC, entre el 22 de juny i el 20 de juliol de 2026. L'oferta formativa inclou diferents propostes educatives, formació bàsica, amb classes de dilluns a dijous de 15 a 16:15, cultura general de dilluns a dijous de 16:30 a 18:15 i el taller de castellà de dilluns a dijous de 19 a 20. El curs començarà el 8 de setembre de 2026 i finalitzarà el 25 de juny de 2027. El preu de la matrícula és de 33,87 euros corresponents a la totalitat del curs. Per obtenir més informació, les persones interessades poden adreçar-se a l'aula d'adults municipal situada a la plaça de les Escoles Velles sense número, primer pis, a l'hotel d'entitats, escriure a escola.adults@abrera.cat o trucar al 93 770 2871. També es pot consultar tota la informació a través del web municipal abrera.cat.
2: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera. Fórmula 40 a Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera. Complim 40 anys i repassem els hits d'aquestes 4 dècades. De dilluns a divendres, de 4 a 8 de la tarda, connecta't amb Fórmula 40. El programa que et farà viatjar pels èxits dels 80, els 90, els 2000 i fins l'actualitat. Ràdio Abrera. 40 anys posant la banda sonora de la teva vida. 40 anys amb tu.

0: Àngels Cuidadors, servei d'assistència a domicili per a persones grans. Cuidadores internes, nocturnes o caps de setmana. Serveis del SAT per a persones amb dependència. Servei de neteja a domicili.
1: Àngels Cuidadors, atenció personal, ajuda per la higiene, preparació del menjar, anar a comprar. També fem cursos d'atenció domiciliària. Més informació al telèfon 616 68 88 68. Ens pots trobar a l'Avinguda Generalitat 32 d'Abrera i a angelscuidadors.com.
2: Vols tornar a escoltar com abans? Pensant en audiòfons? Aquest és el teu moment. A Gran Audition cuidem de la teva audició des de fa més de 20 anys. Revisa gratis la teva audició, prova els audiòfons sense compromís i decideix amb total seguretat. I ara amb importants descomptes i finançament sense interessos. Cuidar de la teva audició és més fàcil que mai. A Gran Audition volem ser el teu audioprotesista de confiança per a tota la vida.
3: Vine a veure'ns a la plaça de Catalunya 17, d'Olesa de Montserrat, o truca Cans al 672 94 47 50.
4: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
5: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una crida al civisme i demanem a la ciutadania que no es deixin al carrer voluminosos, trastos vells i andròmines. Dos dies a la setmana oferim el servei de recollida d'andròmines al punt acordat. Només heu de trucar al telèfon 639 78 30 38 per concretar el lloc de la recollida o enviar un correu electrònic a abreraracicla@abrera.cat.
4: El veïnat pot treure al carrer els seus voluminosos al punt acordat els dilluns i dimecres al vespre a partir de les 20 hores i el servei de recollida passarà a recollir-los els dimarts i dijous al matí. Fora d'aquests dies, sempre podeu portar els voluminosos a la deixalleria municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 14 hores i de dimarts a divendres de 10 a 14 hores i de 17 a 19:30 hores.
5: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
6: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
7: Tots els hits de les darreres 4 dècades a Fórmula 40.

0: Canvia d'imatge, canvia de feina, canvia de parella, canvia de cotxe. Però no canvis d'emissora. Ràdio Abrera.
1: Aquest mes de juliol, Ràdio Abrera torna a la piscina municipal d'estiu. Els dimecres de 5 a 7 de la tarda, viu el programa Music amb Jordi Busquet, en directe des de la piscina. Música, animació, molt bon ambient i activitats per tota la família.
2: El 15 de juliol gaudeix del ball en línia del Casal de la Gent Gran i de l'actuació de balls de saló de l'Associació Cultural Pas a Pas. El 22 de juliol vine a veure l'actuació d'Energy Dance i participa en la masterclass de ioga a la zona de gespa a càrrec de les Joventudes Rocieres d'Abrera. I atenció, cada dia participa en el sorteig de lots de productes de Ràdio Abrera a la nostra carpa i a la bibliopiscina.
1: Aquest juliol viu l'estiu amb Ràdio Abrera a la piscina municipal d'estiu.
3: Refresca't amb nosaltres. T'hi esperem!

0: Xarxa de refugis climàtics d'Abrera. Amb avís d'alertes de calor, protegim-nos.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera, habilitem equipaments municipals com a refugis climàtics per protegir-nos de les altes temperatures quan s'activen les alertes per onades de calor en el municipi, pensats especialment per a persones vulnerables com ara nadons, persones grans o amb malalties cròniques i persones amb menys recursos.
0: Els refugis climàtics a Abrera són la piscina municipal d'estiu, la Casa de Cultura, el Casal de la Gent Gran i la residència Beladat Canigó. I altres equipaments i serveis municipals que disposen de confort climàtic són el Mercat Municipal i el Centre Aquàtic Municipal. Consulteu els horaris d'obertura al web municipal abrera.cat.
1: Amb avís d'alertes de calor, protegim-nos.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

Fórmula 40, a Ràdio Abrera. You are being taken.

0: Ràdio Abrera. Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. Els bombers treballen en un nou incendi forestal a Sant Quirze Safaixa, al Mollanès. El foc hauria saldat la carretera que va de Centelles a Sant Feliu de Codines i ha llançat algun focus secundari. Prioritzen en aquests moments el flanc esquerre i activades 18 dotacions terrestres i 5 aèries per 2 focus. Afecta una superfície aproximada d'unes 20 hectàrees de terreny segons dades provisionals dels agents rurals. Mentre continuen pendents de l'incendi de vegetació amb diversos focus al terme de Carol, a l'Alt Camp, a la zona de Santa Maria, un avís rebut de les 2 de la tarda. A les 2 de la tarda hi treballen 43 dotacions, 11 d'elles aèries.

0: prosperidad compartida y a iniciar un camino para cerrar una herida de nada más y nada menos 3 siglos que sufrió más que nadie la gente de esta comarca. Hoy el campo de Gibraltar se reconcilia con su auténtico destino, que es ser puente, no barrera, ser horizonte, no frontera, ser dueño y nunca más víctima de la historia.
1: Més qüestions. 9 de cada 10 titulats universitaris tenen feina i la taxa d'atur se situa al 6%, molt per sota de la mitjana catalana. Els que han fet graus de salut i enginyeria són els que tenen salaris més alts. Per contra, els humanitats són els que cobren menys. Són dades a l'enquesta d'inserció laboral per l'Agència per la Qualitat Universitària feta a estudiants que van acabar la carrera fa uns 3 anys. Encara en clau econòmica, avui hem sabut la dada de l'IPC del juny. Els preus han pujat una dècima a Catalunya i situen l'augment interanual en un 3,2%. Els preus de l'electricitat i, en menor mesura, el gas han afegit pressió a l'alça, tot plegat mentre l'IVA ha passat del 10 al 21% per al fi de les bonificacions. I parlem del mestre Josep Pons, que s'ha acomiadat del Liceu després de 14 anys com a director musical del teatre. El proper 24 de juliol dirigirà per darrera vegada l'orquestra que interpretarà la 8a Sinfonia de Mahler. El músic ha fet balanç de la seva trajectòria i ha destacat l'arribada del millor talent de les noves generacions al Coliseu Líric. D'aquí una hora, més notícies en xarxa.
2: Abrera Informació, amb Òscar Navarro.
3: Bona tarda. A continuació, a Ràdio Abrera, repassem les activitats programades a Abrera pels propers dies. Durant el mes de juliol, el programa de Patis Oberts continua oferint espais de lleure, esport i convivència per a tothom. Fins al divendres 31 de juliol, els dilluns, dimecres i divendres, de 7 a 9 del vespre, els patis estaran oberts a l'escola Ernest Lluch i els dimarts i dijous, també de 7 a 9 del vespre, l'activitat es trasllada al pati de l'escola Josefina Ibáñez, on a més s'hi desenvoluparan diverses activitats adreçades al jovent, sempre amb personal esportiu de suport. Recordem que en cas de pluja intensa, les instal·lacions romandran tancades. En el marc de l'Abrera Summer On 2026, el Casal de Joves impulsa una nova edició del Trencastiu. Les activitats programades per aquesta setmana són les següents. Avui, dimecres 15 de juliol, els fogons tornaran a encendre's amb el taller de postres. Dijous 16 de juliol tindrà lloc una nova sessió de cinema a la fresca amb la projecció d'Uncharted al parc de l'estació i adreçada a majors de 12 anys. I divendres 17 de juliol hi haurà tarda d'ungles. Podeu consultar tota la programació del Trencastiu 2026 als webs abrera.cat i radioabrera.cat i al perfil d'Instagram @casaldejovesabrera. També dins l'Abrera Summer On 2026, Ràdio Abrera torna aquest mes de juliol a la piscina municipal d'estiu amb música, activitats i sorteig per a tota la família dins de l'Abrera Summer On, amb una programació especial plena de música, animació i activitats per a tots els públics. Dimecres 15 de juliol, de 5 a 7 de la tarda, emetrem en directe el programa Músic, presentat per Jordi Busquet des de les instal·lacions de la piscina, i comptarem amb les actuacions del grup de ball en línia del Casal de la Gent Gran d'Abrera i de l'Associació Cultural de Vells de Saló Pas a Pas. I el Servei d'Esports i Benestar impulsa el programa Estiu Actiu. Dijous 16 de juliol, de 8:45 a 9:45 del vespre, s'ha programat una sessió de pilates a la piscina d'estiu municipal. Cal inscripció prèvia a través del web abrera.cat.
2: Abrera Informació. Activitats.
3: Us avancem també la programació de la Bibliopiscina. Dimecres 15 de juliol, de 19 a 19:15, sorteig de 2 lots de regals de Ràdio Abrera. Dijous 16 de juliol, de 5 a 7, manualitats, som especials, infants a partir de 4 anys. Divendres 17 de juliol, de 5 a 5:30, lectura en veu alta, una història diferent per a tots els públics. Dissabte 18 de juliol, de 5 a 6, jocs dirigits, les estàtues emocionals, infants de 5 a 10 anys. Diumenge 19 de juliol, de 5 a 6, jocs dirigits, la missió impossible, infants de 5 a 10 anys.
2: Abrera Informació. Activitats.
3: Després de la festa major, un estiu més a Abrera, tornarem a gaudir de les festes majors dels barris. El proper cap de setmana tindran lloc les festes de Can Vilalba i Can Amat. A continuació repassem les propostes programades. A Can Amat, dijous 16 de juliol, a les 9, ioga en obert amb Isaniyama Yoga i Sonoroteràpia. Divendres 17 de juliol, de 8:30 a 10, ioga en obert, a les 19:30, animació infantil amb la Superballaruga, 15:45, 21:00, sopar de l'entrepà, 22:30, 5è de festa major, 23:30 a 2, ball amb el grup Duet Skitch. Dissabte 18 de juliol, de 20 a 22, 2 inflables refrescants amb aigua i un jumping, a les 20, zumba amb vive i baila, a les 21, sopar de germanor, a les 22:30, segon quinto de festa major, de 23:30 a 2, sessió musical amb DJ Madaleno Deluxe. Diumenge 19 de juliol, a les 14, dinar de festa major, barbacoa amb migues,

0: 15, 45, actuació de Som Cabaret, 18:30, animació infantil i festa de l'escuma amb el grup 7 de So. Mentre que la programació de la Festa Major de Can Vilalba és la següent. Divendres 17 de juliol, de 9 a 9, jornada de portes obertes al Castell de Voltrera, de 17 a 21, paintball per a totes les edats, de 18 a 20, campionat de Remigio, 19:30, 19:45, pinyata infantil, 21 a 23:30, campionat de futbol sènior, 23 a 2, ball amb orquestra. Dissabte 18 de juliol, de 8 a 10, carrera d'atletisme, Trail Castell de Voltrera, de 9 a 9, jornada de portes obertes al Castell de Voltrera, d'11 a 12, campionat de futbol infantil mix, d'11 a 30 a 17, inflables d'aigua lliscadora, de 14 a 16, paella popular, 10 euros, plat i beguda, de 17 a 17:30, festa de l'aigua, Holy Festival i guerra de globus d'aigua, de 18 a 21, campionat de dominó, de 18 a 22, tardeo, de 19:30 a 19:45, pinyata infantil, de 22 a 23:30, espectacle del grup Som Cabaret, de 23:45 a 1:45, balla amb hit dance i de 1:45 a 3:45 disco mòbil. I per diumenge 19 de juliol, de 9 a 9, jornada de portes obertes al Castell de Voltrera, de 9 a 12, torneig de petanca, de 9 a 14, concentració i esmorzar motero, d'11 a 12, campionat de ping-pong, d'11 a 30 a 14:30, castell inflable d'aigua, de 13 a 14, festa de l'escuma de colors, de 14 a 16, fideuà popular, 10 euros, plat i beguda, de 18 a 19:30, campionat de parxís, de 19 a 20, ball de zumba, de 19 a 19:30, xocolatada, de 19:30 a 19:45, pinyata infantil, de 20:30 a 21, entrega de trofeus, de 22 a 22:15, visita del castell il·luminat i de 22:15 a 23:15, batucada des del castell de Voltrera. Repassem també el calendari de la resta de festes majors dels barris d'Abrera. 22, 23, 24, 25 i 26 de juliol, Santa Maria de Vilalba. 24, 25 i 26 de juliol, Rabato. 29 i 30 d'agost, La Font. 17, 18, 19 i 20 de setembre, La Florida. Trobareu la programació de totes les festes o activitats programades a Abrera durant l'estiu al web municipal abrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera, a Instagram, X i TikTok.
1: Serveis informatius de Ràdio Abrera. Ràdio Abrera. T'acompanyem les 24 hores del dia amb la millor música
2: i tota la informació.
1: Ràdio Abrera.

0: Dues hores 100% música. 100% energia. 100% energia. 100% tu. 100% tu. La teva banda sonora de mitja setmana. Només a Ràdio Obrera.
1: Music seems to release me from the dull vulgarity.
0: La música que sona. La que t'agrada. La que et fa vibrar. Music.
2: Vinga, doncs, que ja som dimecres i estem un dimecres més aquí a la piscina d'Abrera, gaudint d'aquest dia tan esplèndid que fa, tan fresquet, i amb aquesta fresqueta comencem el music d'avui.
0: Els dimecres a la tarda.
2: Ho farem amb una miqueta de Bad Bunny i aquest Debí tirar más fotos. Fins les 7 de la tarda, dos horetes, amb moltes coses aquí en directe des de la piscina d'Abrera.

Doncs una de les darreres produccions de Bad Bunny i amb aquest DTF de vi, tirar més fotos, més coses, el music en directe a les de la piscina d'Abrera, una miqueta de Bruno Mars amb aquest I just

doncs amb Bruno Mars i una de les seves darreres produccions que més aquest I Just Might. Un minut per sobre d'un quartet ja de 6 de la tarda. En directe des de la piscina de Brera, com fem tots els dimecres. Vinga, més coses. Ara, el Hagel i aquest Jamaican.

0: Maria Jamaican Hogel, una altra de les grans i grans produccions que sonen ara mateix.
1: Aquest estiu, pensa en Efe Aguilera. Som especialistes en fusteria d'alumini a mida, portes, finestres, tanques i rastells. Realitzem tota mena de reformes. Banys, cuines, locals comercials i reformes integrals. Disposem de taller propi.
2: Efe Aguilera. Ens trobes a Abrera, a l'avinguda de Lluís Companys 8. Si necessites un pressupost a mida, no dubtis a trucar-nos al 93 770 32 29. Aquest estiu, renova la teva llar amb nosaltres.
3: Vols més clients? Vols més visibilitat?
4: Anuncia't a Ràdio Abrera i posa el teu negoci en boca de tothom.
3: Arriba cada dia el teu públic de proximitat.
4: Campanyes a mida, preus competitius i resultats reals.
3: Si tens un negoci a la comarca,
4: aquest és el teu moment.
3: Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat.
4: Ràdio Abrera, publicitat que funciona.

¡Ay, el flow de la cucaracha! El combo dominicano, un altre dels temes que ens agrada escoltar, eh? Com tots els dimecres d'aquest mes de juliol, de fet encara ens queda el pròxim, el proper estarem aquí també a la piscina, en directe!

Vinga, va, més cosetes, una mica de la glòria. Stefan. Aquí tenim el Oye. Avançant cap a 2:15 de 6 de

Era Álvaro Soler amb un dels seus primers hits, com era aquest Bajo el mismo sol, en directe, com cada dimecres, des de la piscina d'Abrera. Ara amb una miqueta de Chayanne i el seu Salomé.

Una altra de les grans produccions del passat estiu de la Karol G, amb aquest Si antes te hubiera conocido. Va més coses, l'Aitana i el seu superestrella. En 4 minutets, ja 3 quarts de 6 de la tarda. Com cada dimecres, en directe des de la piscina d'Abrera. Salutacions de Jordi Bosquet.

0: Estiu a Bricocentro Abrera. És el moment de posar casa teva a punt. Equipar el teu jardí, terrassa o balcó, instal·lar aire condicionat, renovar el bany, canviar el terra...
1: Bricocentro Abrera. Tot el que casa teva necessita per lluir perfecte aquest estiu. Obrim de dilluns a dissabte, de 9 del matí a 9 del vespre. També pots fer la teva compra online a bricocentroabrera.es. Disposem de servei de recollida a botiga o enviament a domicili.
0: Bricocentro Abrera. T'hi esperem al carrer Hostal del Pi 2 d'Abrera i al 93 770 49 30.
1: Estiu a Bricocentro Abrera.
2: Atenció! Si vols veure-hi bé sense preocupar-te per res, això t'interessa. Arriba Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Des de tres ulleres o lents de contacte, canvis il·limitats de graduació, una muntura nova cada any i protecció per trencaments, pèrdues o robatoris, tot inclòs en una sola quota mensual. I el millor, des de només 16 euros al mes. Més informació a jimenezlirio.es i a les nostres botigues d'Abrera, Olesa i Esparreguera. Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Veure-hi bé, ara és més fàcil que mai.
3: Vols més clients? Vols més visibilitat?
4: Anuncia't a Ràdio Abrera i posa el teu negoci en boca de tothom.
3: Arriba cada dia el teu públic de proximitat.
4: Campanyes a mida, preus competitius i resultats reals.
3: Si tens un negoci a la comarca,
4: aquest és el teu moment.
3: Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat.
4: Ràdio Abrera, publicitat que funciona.
5: Vinga, seguim en dimecres, com avui, que som dimecres, en directe a la piscina, volíem dir. Ara amb una mica de Daddy Yankee, aquesta que és la darrera de Bizarrap. Rap.

Doncs la nova producció de Hugel, amb aquest Moving at the Sun. Ara Karol G, sonant amb aquest Tropiqueta. Amb això arribem a les 6, actualitzem notícies i entrarem de ple amb la darrera hora del Music. Avui aquí en directe a la piscina d'Abrera, com fem tots els dimecres.

0: Ràdio Abrera. Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. Continuem pendents de l'incendi forestal de Sant Quirze Safaja, al Moianès. S'ha demanat confinament de les cases del Pla de la Casa Nova, l'Hostal Rural Mas Blanc i la Rovireta. Els Mossos han evacuat també preventivament la casa de colònies Camp Micaló i el càmping Illa. Les persones al càmping s'han portat al pavelló de Sant Quirze i els a la casa de colònies Aigua Freda. El foc hauria saltat la carretera que va de Centelles a Sant Feliu de Codines i ha llançat algun focus secundari. Els bombers estan prioritzant el flanc esquerre i activades 18 dotacions terrestres i 5 d'aèries. El foc, de moment, crema una superfície aproximada de 70 hectàrees. Mentre, recordem, continuem pendents de l'incendi de vegetació. També el terme de Querol a l'Alcamp, a la zona de Santa Maria. L'avís s'ha rebut, en aquest cas, a les 2 de la tarda i treballen 43 dotacions. I també almenys 8 persones han resultat ferides per la caiguda d'un arbre en una casa de colònies de Batet de la Serra, a Olot. Els equips d'emergències han rebut l'avís a les 3 de la tarda. S'hi han desplaçat els bombers. Fins al moment s'ha traslladat una persona en estat greu a l'Hospital Trueta de Girona. També s'ha dut fins a l'Hospital d'Olot 7 ferits més en estat menys greu. Més qüestions.

0: situació de pobresa. Per tant, vol dir de que hem de transformar aquests mecanismes a fi efecte de que la redistribució de la riquesa generada tingui també un impacte sobre el conjunt de les persones que vivim en aquest país.
1: I a Mollet avui la plantilla d'Alstom de Santa Perpètua de Mogoda ha protagonitzat una nova jornada de vaga per reclamar avenços en la negociació del conveni col·lectiu. Els treballadors han fet una marxa lenta fins a l'Ajuntament per demanar el suport de les administracions en aquesta lluita que ja fa temps que tiren endavant. I Tortosa ultima els detalls per encetar la 29a Festa del Renaixement, una edició dedicada a les arts renaixentistes a la ciutat al segle XVI i que serà una oportunitat per descobrir espais patrimonials que fins ara estaven en estat de rehabilitació.
2: Abrera Informació, amb Òscar Navarro.
3: Bona tarda. Continuen les obres d'estesa de la línia elèctrica de la planta de SEAT de l'Avinguda de Can Amat amb l'execució de la segona fase dels treballs durant aquest mes de juliol. La primera es va executar durant els primers mesos de l'any i la segona és previst realitzar-la aquest mes de juliol del dilluns 6 al diumenge 26. Amb motiu d'aquests treballs es produeixen canvis temporals en el trànsit a l'Avinguda de Can Amat del polígon industrial del Barcelonès de Brià i també es produiran modificacions temporals en el recorregut i les parades del servei de bus urbà per les obres de l'Avinguda de Can Amat fins al dissabte 15 d'agost. Així el bus no circularà pel carrer d'Abrera, el carrer de Montserrat i el tram de l'Avinguda de Can Amat fins a l'Avinguda de Can Noguera i s'establirà com a itinerari alternatiu el pas pel carrer de Neto, la ronda de Sant Jordi, el carrer del Ter, el carrer de Marie Curie, el carrer de Barcelona i l'Avinguda de Can Noguera fins a enllaçar amb l'Avinguda de Can Amat. D'altra banda, durant el mateix període s'anul·larà temporalment la parada ubicada al carrer d'Abrera i s'habilitarà una parada provisional alternativa al carrer de Neto, cantonada amb el carrer dels Pirineus. Podeu consultar aquestes modificacions temporals del recorregut i les parades del bus urbà d'Abrera al web municipal abrera.cat i a l'app gratuïta de Montbus, on també s'actualitzen periòdicament les diferents informacions relacionades amb aquest servei. Les recomanacions generals mentre durin els treballs, que, com deien, s'allargaran del dilluns 6 al diumenge 26 de juliol, són les següents. Respectar en tot moment la senyalització temporal i les indicacions del personal d'obra, preveure més temps del desplaçament durant els dies feiners i a recomanar, sempre que sigui possible, utilitzar vies alternatives com l'autovia A2 i els accessos principals a Abrera i a Can Amat. Trobareu el detall d'aquesta informació als webs abrera.cat i radioabrera.cat i al perfil d'Instagram @abrerainfo.
2: Abrera Informació, Protecció Civil, Salut.
3: Ens trobem immersos a la calor de l'estiu i és important preparar-se i prevenir els efectes adversos de la calor com la deshidratació, l'esgotament i els cops de calor. L'excés de calor pot suposar un perill per a la salut i agreujar una malaltia crònica o provocar deshidratació i esgotament. Si l'exposició a temperatures molt altes es perllonga, la temperatura del cos pot elevar-se fins a nivells perillosos i es pot patir un cop de calor, un trastorn amb conseqüències potencialment greus que requereix atenció mèdica immediata. Entre d'altres consells, a casa recomanar utilitzar algun tipus de climatització i tancar les persianes on toca el sol directament durant el dia i obrir-les de nit. Al carrer eviteu el sol directe i sortir a les hores centrals del dia, procurant caminar per les zones d'ombra, portar aigua i beure sovint. Si coneixeu gent gran malalta que viu sola, ajudeu-los a seguir aquests consells i protegiu els nadons, persones amb malalties cròniques i també les vostres mascotes. Recordem que des de l'Ajuntament d'Abrera s'han habilitat equipaments municipals com a refugis climàtics per protegir-nos de les altes temperatures quan activem les alertes per onades de calor en el municipi. Els refugis climàtics són espais segurs, accessibles per a tothom, amb àrees de descans, ombra i aigua, ubicats a equipaments de proximitat com la piscina municipal d'estiu, el casal de la gent gran i la residència Canigó. I també està activat el Pla Alfa per risc d'incendis. Podeu consultar tots els consells per protegir-nos de la calor i evitar els incendis forestals als webs abrera.cat i radioabrera.cat.
2: Abrera Informació, promoció econòmica i comerç.
3: En l'aposta per la formació de la ciutadania, des del Departament de Promoció Econòmica, s'ha programat una àmplia oferta formativa gratuïta per a l'any 2026. Del dimecres 15 al divendres 24 de juliol s'impartirà un nou curs de conducció de carretons adreçat a persones aturades inscrites al Servei d'Ocupació de Catalunya, SOC. Teoria, dimecres 15 i dijous 16 de juliol de 9:30 a 13:30, pràctica 1, divendres 17 i dilluns 20 de juliol de 9 a 14:30 i dimarts 21 de 9 a 14. Pràctica 2, dimecres 22 i dijous 23 de juliol de 9 a 14:30.

0: 30 i divendres 24 de juliol de 9 a 14. Les classes teòriques es faran a les aules de promoció econòmica, carrer de Martorell número 20, i les pràctiques a l'Institut Gaudí de la Construcció de Badalona. Per formalitzar les inscripcions podeu adreçar-vos directament al Departament de Promoció Econòmica, al Servei Local d'Ocupació d'Abrera, a l'horari d'atenció a la ciutadania, és a dir, de dilluns a divendres de 9 a 14 i dimecres també de 16 a 30 a 19, a través dels següents canals: presencialment a la primera planta del Mercat Municipal, carrer de Martorell número 20, trucant al telèfon 93 770 0102 o per correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat.
1: Serveis informatius de Ràdio Abrera.
2: Ràdio Abrera.
1: T'acompanyem les 24 hores del dia amb la millor música
2: i tota la informació.
1: Ràdio Abrera.
3: Els dimecres a la tarda, la música agafa el control.

0: Àngels Cuidadors, servei d'assistència a domicili per a persones grans. Cuidadores internes, nocturnes o caps de setmana. Serveis del SAT per a persones amb dependència. Servei de neteja a domicili.
1: Àngels Cuidadors, atenció personal, ajuda per la higiene, preparació del menjar, anar a comprar. També fem cursos d'atenció domiciliària. Més informació al telèfon 616-68-88-68. Ens pots trobar a l'Avinguda Generalitat 32 d'Abrera i a angelscuidadors.com.
2: Vols tornar a escoltar com abans? Pensant en audiòfons? Aquest és el teu moment. A Gran Audition cuidem de la teva audició des de fa més de 20 anys. Revisa gratis la teva audició, prova els audiòfons sense compromís i decideix amb total seguretat. I ara amb importants descomptes i finançament sense interessos. Cuidar de la teva audició és més fàcil que mai. A Gran Audition volem ser el teu audioprotesista de confiança per a tota la vida.
3: Vine a veure'ns a la plaça de Catalunya 17, d'Olesa de Montserrat, o truca'ns al 672 94 47 50.
4: Ràdio Abrera, digui.
5: Vull saber què puc fer perquè tothom conegui el meu negoci.
4: Doncs has trucat al lloc perfecte. A Ràdio Abrera et donem l'oportunitat d'arribar als teus clients més propers.
5: I us encarregueu de tot?
4: I tant! Et dissenyem la teva campanya de publicitat a mida, atenent els teus gustos i necessitats, i per molt menys del que imagines.
5: Perfecte, m'anunciaré a Ràdio Abrera.
4: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera. Truca'ns al 93 770 23 34 o envia'ns un correu a publicitat@radioabrera.cat.
6: Ràdio Abrera, la millor inversió pel teu negoci.
7: Doncs ara gaudirem de l'exhibició de Pas a Pas, una associació cultural de Baix de Saló que té l'objectiu de que la gent gaudeixi ballant i, sobretot, fomentar les relacions humanes i socials. Comencem.

0: Fireball.
1: Vinga, un aplaudiment ben fort. Ara començarem amb un altre ball, que serà el Bailando Bachata de Chayanne.

Vinga, un aplaudiment ben fort per l'associació Pas a Pas, que ens han oferit aquest tema. Ara passarem a oferir una versió de conegut Despacito de Luis Fonsi i Daddy Yankee.

Vinga, un aplaudiment ben fort i ara passarem directament al darrer tema que ens ballaran, que és el Am Alive de la Celine Dion. Aquest serà el darrer tema que ens ballaran l'associació Pas a Pas.

Aplaudiment ben fort per Pas a Pas. Us avancem que el dissabte 26 de setembre de 6 a 8 de la tarda Pas a Pas farà una jornada de portes obertes al gimnàs de l'escola Ernest Lluch, oberta a tothom per conèixer l'activitat, i el nou curs comença el primer dissabte del mes d'octubre. Un aplaudiment per ells. Seguim! Una miqueta de Black Eyed Peas i aquest I Got a Feeling, aquest tema de bon rotllet, eh?

0: ben fort i de seguint anirem amb el segon tema.
1: Només música. Només el millor. Només aquí. Music. Music.

0: i el swing de la cucaracha. Un aplaudiment, un altre aplaudiment ben fort.
1: Només música. Només el millor. Només aquí. Music. Music.
0: Ara faran un altre tema, tot seguit.
2: Un, dos, tres i...

0: Vinga, aplaudiment ben fort!
1: Només música. Només el millor. Només aquí. Music. Music. Music.

Doncs fins aquí l'actuació. Un aplaudiment ben fort per tots ells i totes elles. Us recordem que tot seguit farem el sorteig d'aquests lots de productes de Ràdio Abrera. Ja us podeu anar apropant per aquí i procedirem a fer el sorteig. Mentrestant, música. La Donna Summer, un clàssic.

cançons clàssiques de la dona Summer, com era aquest Hot Stuff, un tema que va sortir a la venda l'any 79, pràcticament ahir, eh? Vinga, marxarem. La setmana que ve tornarem aquí a la piscina. El proper dimecres estarem aquí en directe amb més regals, més sorpreses i més cosetes. Salutacions ben cordials de Jordi Bosquet amb el Tarzan Boy. Ho deixem per avui. Que vagi molt bé.

0: Ràdio Abrera. Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 7, us parla Mercè Roura. Som pendents d'aquest incendi que crema des de les 3 de la tarda, aproximadament a Sant Quirze Safaja, al Moianès, i que ha obligat a evacuar tant un càmping com una casa de colònies i a confinar diverses cases i un hostal. Allà hi ha el nostre company d'Ona Codinenca, Jordi Gibert. Bona tarda, Jordi.
2: Bona tarda. Doncs, de moment, l'última informació dels bombers és que ja s'han cremat unes 70 hectàrees. Estan treballant per encerclar el perímetre d'aquest incendi, que encara està actiu, no està controlat. S'han evacuat dos punts crítics. A part dels que comentaves, també hi ha el CREA, el Centre de Menors Tutelats de Puigdolena, que s'ha hagut d'evacuar per la proximitat de les flames. També s'han confinat les cases del Pla de Casanova, un hostal rural, i les flames avancen de moment ara en direcció al terme municipal de Sant Martí de Centelles, ja a la comarca d'Osona, i esperem que hi hagin properament noves novetats dels bombers de la Generalitat per conèixer com avança la situació d'aquest incendi forestal.
1: Moltíssimes gràcies, Jordi. Doncs ja ho sentíem, estem molt pendents a veure com evoluciona. I és que l'onada de calor arriba avui al pic de temperatures. Avui, a punts del país, s'estan assolint temperatures superiors als 40 graus. Els municipis on el termòmetre s'ha enfilat més aquest matí, de moment fins al migdia, són Anglès, a la Selva, en 42,4, Sant Salvador de Guardiola, al Bages, 41,9, Vacarisses, al Vallès Occidental, 41,8, o Vinebre, a la Ribera d'Ebre, 41,6. Hi ha 111 municipis amb risc extrem d'incendi forestal. Parlem de la plana política. El PSOE guanyarà política. El PSOE guanyaria les eleccions espanyoles amb el 33% dels vots. Milloraria a

0: Haurà tants noms internacionals com telelocal. Avui s'ha presentat el projecte escollit per reformar la sala de concerts de l'estudi barceloní de Jorge Vidal. La proposta vol convertir el Sant Jordi Club en la primera gran sala de l'Estat concebuda per grans.
1: Abrera Informació, amb Òscar Navarro.
2: Bona tarda. La sala de plens de l'Ajuntament d'Abrera ha acollit el dijous 9 de juliol passat al matí l'acte de lliurament de diplomes als i a les alumnes dels diferents cursos impartits durant el primer semestre de l'any des del Departament de Promoció Econòmica. Monitor o monitora de temps del lleure infantil i juvenil, entrevista curricular versus entrevista competencial, eines fàcils per a la recerca de feina, la intel·ligència artificial t'ajuda, Excel bàsic, monitor o monitora esportiva o esportiva, competències digitals bàsiques, com superar una dinàmica grupal amb èxit, si la vida et dona llimones, fes llimonada, resiliència motivadora i atenció sociosanitària a persones dependents en institucions socials amb certificat professional. Tots els cursos són gratuïts per a l'alumnat, ja que estan subvencionats per l'Ajuntament d'Abrera, juntament amb altres administracions i organismes. Les valoracions per part de l'alumnat dels diferents cursos són molt positives. Els i les escoltem en declaracions a Radio Abrera.
3: Hemos hecho un curso de sociosanitarias y la verdad que nos ha gustado mucho. Ha sido un curso muy compacto pero muy completo y hemos aprendido mucho en muy poquito tiempo. Entonces yo y mis compañeras, la verdad que he conocido gente maravillosa porque todas somos totalmente diferentes, pero hemos hecho un buen grupo. Hemos tenido suerte que la profesora también ha sido una muy buena formadora. Dar las gracias a Montse y al Ayuntamiento de Abrera por habernos dado esta oportunidad.
4: Me ha parecido un curso muy interesante. Estoy muy orgullosa y muy contenta. Hemos tenido una profesora fantástica. He conocido a mis compañeras que son un encanto y ahora realizar pues, la labor en la que quiero dedicarme y ir aprendiendo esta nueva parte que me falta.
5: El curs és com superar una dinàmica de grup amb èxit. Va estar molt interessant perquè jo mai m'havia enfrontat a una entrevista grupal, no sabia com anava, i ens van fer tant la formació teòrica com després va ser molt interessant dur a terme una pràctica, perquè bé, és quan realment t'enfrontes a la situació i bueno, va ser un canvi de xip perquè jo sense la formació l'hagués afrontat d'una manera i després de la formació realment vaig canviar el meu xip. O sigui, és molt interessant, ja dic, jo sense la formació ho hagués fet d'una manera i amb la formació doncs em va canviar totalment la meva manera d'afrontar aquest tipus d'entrevista.
6: He hecho el curso de monitora de lleure y me ha parecido el curso muy conveniente, muy didáctico y a la hora de encontrar trabajo esta formación me ha sido muy, muy responsable y muy respetuosa. Y lo recomendaría a la gente para hacer el curso porque es una formación que te forman y luego a la hora es una experiencia muy grande a la hora de ponerte a trabajar en colegios, comedores, etcétera, y casales.
2: L'alcalde Jesús Navarro i la regidora de Promoció Econòmica Maite Novell, acompanyats de la cap del Departament de Promoció Econòmica Tamara Mendieta i la tècnica de Promoció Econòmica i Ocupació Montse Tomàs han lliurat els diplomes als i a les alumnes que han pogut assistir a l'acte, ja que d'altres s'han incorporat al món laboral després de realitzar les diferents formacions. Des de l'Ajuntament d'Abrera feliciten les persones que han realitzat els cursos i es posa en relleu la importància de continuar fomentant la formació per ajudar les veïnes i veïns que busquen feina a incorporar-se al mercat laboral.
1: Abrera Informació. Comunicació.
2: Ràdio Abrera torna aquest mes de juliol a la piscina municipal d'estiu amb música, activitats i sorteig per a tota la família dins de l'Abrera Summeron amb una programació especial plena de música, animació i activitats per a tots els públics. Aquesta iniciativa s'emmarca en la programació d'estiu Abrera Summeron impulsada per l'Ajuntament d'Abrera per dinamitzar els espais municipals amb propostes lúdiques, culturals i esportives durant els mesos d'estiu. Així, els dimecres 8, 15 i 22 de juliol de 5 a 7 de la tarda, l'emissora municipal emetrà en directe el programa Music, presentat per Jordi Busquet des de les instal·lacions de la piscina. Durant les emissions, les persones assistents podran gaudir d'un ambient festiu, música en directe i diverses activitats pensades per a tota la família. El dimecres 15 de juliol, la dansa serà la protagonista amb una exhibició de ball en línia del Casal de la Gent Gran d'Abrera i una actuació de ball de saló organitzada per l'Associació Cultural Pas a Pas. Les activitats finalitzaran el dimecres 22 de juliol amb una actuació d'Energy Dance i una masterclass de ioga a la zona de de gespa de la piscina impartida per les Joventudes Rocieres d'Abrera. A més, durant totes les jornades, les persones usuàries de la piscina podran participar en el sorteig

0: talots de productes de Ràdio Abrera que es faran a la carpa de l'emissora, així com gaudir de la bibliopiscina, una proposta que combina lectura i lleure en un entorn refrescant i familiar. Amb aquesta activitat integrada dins el programa Abrera Summer On, Ràdio Abrera reforça la seva proximitat amb la ciutadania i convida tothom a gaudir d'un estiu ple de música, entreteniment i participació a la piscina municipal d'estiu. Refresca't amb Ràdio Abrera. T'hi esperem.
1: Abrera Informació. Educació.
0: L'Ajuntament d'Abrera obre el període de preinscripció per a l'aula d'adults municipal d'Abrera corresponent al curs 2026-2027. Les persones interessades podran realitzar el tràmit de manera presencial a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania, l'OAC, entre el 22 de juny i el 20 de juliol de 2026. L'oferta formativa inclou diferents propostes educatives, formació bàsica, amb classes de dilluns a dijous de 15 a 16 a 15, cultura general de dilluns a dijous de 16 a 30 a 18 a 15 i el taller de castellà de dilluns a dijous de 19 a 20. El curs començarà el 8 de setembre de 2026 i finalitzarà el 25 de juny de 2027. El preu de la matrícula és de 33,87 euros corresponents a la totalitat del curs. Per obtenir més informació, les persones interessades poden adreçar-se a l'aula d'adults municipal situada a la plaça de les Escoles Velles sense número, primer pis, a l'hotel d'entitats, escriure a escola.adults@abrera.cat o trucar al 93 770 2871. També es pot consultar tota la informació a través del web municipal abrera.cat.
1: Serveis informatius de Ràdio Abrera. Música i informació. Ràdio Abrera. Fórmula 40 a Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera. Complim 40 anys i repassem els hits d'aquestes 4 dècades. De dilluns a divendres, de 4 a 8 de la tarda, connecta't amb Fórmula 40, el programa que et farà viatjar pels èxits dels 80, els 90, els 2000 i fins l'actualitat. Ràdio Abrera. 40 anys posant la banda sonora de la teva vida. 40 anys amb tu.

aquesta calor em ve de gust escoltar Ràdio Obrera.

0: Ràdio Abrera. Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Rura. Els bombers afronten aquesta tarda un nou episodi de simultaneïtat amb focs a Sant Quirze, Safaja, al Moianès i a Querol, a l'Alt Camp. Hi ha 100 dotacions repartides entre els dos incendis. A Sant Quirze, el foc ha obligat a evacuar el càmping Illa i la casa de colònies Camp Micaló i a confinar cases del Pla de la Casa Nova, l'Hostal Rural Mas Blanc i la casa La Rovireta. Els agents rurals hi diuen que la superfície afectada és de 97 hectàrees. A més, s'ha obligat a tallar la carretera C1413B entre Centelles i Sant Martí de Centelles. Es tracta d'un incendi forestal amb un potencial important de 500 hectàrees. S'hi treballen 53 dotacions, 15 de les quals són aèries. A més, l'incendi forestal d'Aiguamúrcia ha tingut avui dues represes, al municipi de Querol, a l'Alt Camp, i l'altra a Pontons, al Penedès. La superfície afectada avui és de 14 hectàrees, que se sumen ja a les anteriors. L'incendi de Rubió a l'Anoia es manté estabilitzat i s'hi segueix treballant, això sí, amb 20 dotacions. I a partir del 25 de juliol ja es podrà demanar hora per vacunar-se de la grip, la Covid o el virus sincitial a la campanya d'aquest any. És la primera vegada que les agendes obren amb aquesta antelació per impulsar la cita prèvia i la cobertura de la població. Els primers grups de risc tenen cita finament a partir del 5 d'octubre. Seran els més joves i els més grans, els infants i les persones més grans de 80 anys. El secretari de Salut Pública és Esteve Fernández.
2: Quan abans ens vacunem millor i, si és de forma programada, ho farem més fàcil pel sistema i per les persones. Ja a finals d'aquest mateix mes, de juliol, podrem demanar la cita prèvia, que és el que volem potenciar.
1: I un equip de l'Hospital de Sant Joan de Déu de Sant Boi ha desenvolupat una vacuna personalitzada que podria suposar un avenç en el tractament de les infeccions d'orina de repetició. La immunoteràpia s'elabora a partir del bacteri que provoca la infecció a cada pacient, fet que permet adaptar el tractament a cada cas. I a Constantí s'ha obert el termini per demanar els nous incentius municipals destinats a fomentar l'ocupació i donar suport a l'emprenedoria. L'Ajuntament ha ampliat una nova línia d'ajuts per a empreses que contractin persones aturades empadronades al municipi i una altra per a nous emprenedors que iniciïn la seva activitat. I la Generalitat aportarà 2 dels 20 milions d'euros que costarà ampliar el Tecnocampus de Mataró amb el nou edifici de 13.000 metres quadrats. Es tracta de la primera aportació

0: del vespre. Els patis estaran oberts a l'escola Ernest Lluch i els dimarts i dijous també de 7 a 9 del vespre. L'activitat es trasllada al pati de l'escola Josefina Ibáñez, on a més s'hi desenvoluparan diverses activitats adreçades al jovent, sempre amb personal esportiu de suport. Recordem que en cas de pluja intensa, les instal·lacions romandran tancades. En el marc de l'Abrera Summer On 2026, el Casal de Joves impulsa una nova edició del Trencaestiu. Les activitats programades per aquesta setmana són les següents. Avui dimecres 15 de juliol, els fogons tornaran a encendre's amb el taller de postres. Dijous 16 de juliol tindrà lloc una nova sessió de cinema a la fresca amb la projecció d'Uncharted al parc de l'estació i adreçada a majors de 12 anys. I divendres 17 de juliol hi haurà tarda d'ungles. Podeu consultar tota la programació del Trencaestiu 2026 als webs abrera.cat i radioabrera.cat i al perfil d'Instagram @casaldejovesabrera. També dins l'Abrera Summer On 2026, Radio Abrera torna aquest mes de juliol a la piscina municipal d'estiu amb música, activitats i sorteig per a tota la família dins de l'Abrera Summer On amb una programació especial plena de música, animació i activitats per a tots els públics. Dimecres 15 de juliol, de 5 a 7 de la tarda, emetrem en directe el programa Músic presentat per Jordi Busquet des de les instal·lacions de la piscina i comptarem amb les actuacions del grup de ball en línia del Casal de la Gent Gran d'Abrera i de l'Associació Cultural de Vells de Saló Pas a Pas. I el Servei d'Esports i Benestar impulsa el programa Estiu Actiu. Dijous 16 de juliol, de 8:45 a 9:45 del vespre, s'ha programat una sessió de pilates a la piscina d'estiu municipal. Cal inscripció prèvia a través del web abrera.cat.
1: Abrera Informació. Activitats.
0: Us avancem també la programació de la Bibliopiscina. Dimecres 15 de juliol, de 19 a 19:15, sorteig de dos lots de regals de Radio Abrera. Dijous 16 de juliol, de 5 a 7, manualitats, som especials, infants a partir de 4 anys. Divendres 17 de juliol, de 5 a 5:30, lectura en veu alta, una història diferent per a tots els públics. Dissabte 18 de juliol, de 5 a 6, jocs dirigits, les estàtues emocionals, infants de 5 a 10 anys. Diumenge 19 de juliol, de 5 a 6, jocs dirigits, la missió impossible, infants de 5 a 10 anys.
1: Abrera Informació. Activitats.
0: Després de la festa major, un estiu més a Abrera, tornarem a gaudir de les festes majors dels barris. El proper cap de setmana tindran lloc les festes de Can Vilalba i Can Amat. A continuació repassem les propostes programades. A Can Amat, dijous 16 de juliol, a les 9, ioga en obert amb Isani Yama Yoga i Sonoroteràpia. Divendres 17 de juliol, de 8:30 a 10, ioga en obert. A les 19:30, animació infantil amb la Superballaruga, 15:45. 21, sopar de l'entrepà. 22:30, cinquè de festa major. 23:30 a 2, ball amb el grup Duet Skitch. Dissabte 18 de juliol, de 20 a 22, dos inflables refrescants amb aigua i un jumping. A les 20, zumba amb vive i baila. A les 21, sopar de germanor. A les 22:30, segon quinto de festa major. De 23:30 a 2, sessió musical amb DJ Madaleno Deluxe. Diumenge 19 de juliol, a les 14, dinar de festa major, barbacoa amb migues. 15:45, actuació de Som Cabaret. 18:30, animació infantil i festa de l'escuma amb el grup Set de So. Mentre que la programació de la festa major de Can Vilalba és la següent. Divendres 17 de juliol, de 9 a 9, jornada de portes obertes al Castell de Voltrera. De 17 a 21, paintball per a totes les edats. De 18 a 20, campionat de Remigio. 19:30, 19:45, pinyata infantil. 21 a 23:30, campionat de futbol sènior. 23 a 2, ball amb orquestra. Dissabte 18 de juliol, de 8 a 10, carrera d'atletisme mini-trail Castell de Voltrera. De 9 a 9, jornada de portes obertes al Castell de Voltrera. De 11 a 12, campionat de futbol infantil mix. De 11 a 30, 17, inflables d'aigua lliscadora. De 14 a 16, paella popular, 10 euros, plat i beguda. De 17 a 17:30, festa de l'aigua, Holi Festival i guerra de globus d'aigua. De 18 a 21, campionat de dominó. De 18 a 22, tardeo. De 19:30 a 19:45, pinyata infantil. De 22 a 23:30, espectacle del grup Som Cabaret. De 23:45 a 1:45, ball amb hit dance. I de 1:45 a 3:45, disco mòbil. I per diumenge 19 de juliol, de 9 a 9, jornada de portes obertes al Castell de Voltrera. De 9 a 12, torneig de petanca. De 9 a 14, concentració i esmorzar motero. De 11 a 12, campionat de ping-pong. De 11 a 30 a 14:30, castell inflable d'aigua. De 13 a 14, festa de l'escuma de colors. De 14 a 16, fideuà popular, 10 euros, plat i beguda. De 18 a 19:30, campionat de parxís. De 19 a 20, ball de zumba. De 19 a 19:30, xocolatada. De 19:30 a 19:45, pinyata infantil. De 20:30 a 21, entrega de trofeus. De 22 a 22:15, visita del castell il·luminat. I de 22:15 a 23:15, batucada des del castell de Voltrera. Repassem també el calendari de la resta de festes majors dels barris d'Abrera. 22, 23, 24, 25 i 26 de juliol, Santa Maria de Vilalba. 24, 25 i 26 de juliol, Rabato. 29 i 30 d'agost, La Font. 17, 18, 19 i 20 de setembre, La Florida. Trobareu la programació de totes les

0: festes o activitats programades a Abrera durant l'estiu al web municipal abrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera, a Instagram, X i TikTok.
1: Serveis informatius de Ràdio Abrera. Música i informació. Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, fórmula.cat.

passo el dia sencer pensant el que no he fet. Que si ja no escric cançons per falta de temps. Que si ja no penso en tu a cada moment. No és perquè no vulgui, però anem aprenent.

0: Has vist a l'Instagram quines fotos més xules de les activitats d'aquest cap de setmana a Abrera? M'agrada. Ah, i l'Ajuntament acaba d'informar a Twitter que farà obres de millora a diversos carrers. Retuitejo.
1: Però on ho veus, tot això?
0: A les xarxes socials del Departament de Comunicació de l'Ajuntament d'Abrera. Encara no la segueixes?
1: No.
0: Doncs el trobes a Twitter amb el perfil @abrerainforma i a l'Instagram amb l'usuari @abrerainfo. És la manera més ràpida d'estar al dia de tot allò que passa a Abrera. Avisos, notícies d'interès, activitats i moltes fotos.
1: Ara mateix el segueixo a les xarxes socials. Twitter i Instagram, oi?
2: Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
3: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.

Aquest estiu, Ràdio Abrera. On i com vulguis. FM, web i app. I escolta'ns a través del teu altaveu intel·ligent. Digue-li que et posi Ràdio Abrera. Digue-li que et posi Ràdio Abrera. Que et posi Ràdio Abrera.

0: Aquest mes de juliol, Ràdio Abrera torna a la piscina municipal d'estiu. Els dimecres de 5 a 7 de la tarda viu el programa Music amb Jordi Busquet, en directe des de la piscina. Música, animació, molt bon ambient i activitats per tota la família.
1: El 15 de juliol gaudeix del ball en línia del Casal de la Gent Gran i de l'actuació de balls de saló de l'Associació Cultural Pas a Pas. El 22 de juliol vine a veure l'actuació d'Energy Dance i participa en la masterclass de ioga a la zona de gespa a càrrec de les Joventudes Rocieres d'Abrera. I atenció, cada dia participa en el sorteig de lots de productes de Ràdio Abrera a la nostra carpa i a la bibliopiscina.
0: Aquest juliol viu l'estiu amb Ràdio Abrera a la piscina municipal d'estiu.
1: Refresca't amb nosaltres. T'hi esperem!
2: A Ràdio Abrera, fórmula.cat.
3: Classe B, classe B, classe B. Pepita Estudios, 2025.

0: Amb l'arribada de l'estiu, les altes temperatures, la baixa humitat i els episodis de vent augmenten considerablement el risc d'incendis forestals. Des de la Regidoria de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil de l'Ajuntament d'Abrera, us demanem que extremeu la precaució.
1: No llanceu borilles ni llumins encesos. No utilitzeu petards, focs artificials ni altres elements amb foc a prop de zones forestals. Feu servir només barbacoes autoritzades i no abandoneu mai deixalles al bosc ni a l'entorn natural.
0: Mantingueu netes les parcel·les i els jardins. Allunyeu la llenya de les façanes i tingueu a punt eines bàsiques d'extinció i una reserva d'aigua per actuar en cas d'emergència. Recordeu que del 15 de març al 15 d'octubre està prohibit fer foc en terrenys forestals, excepte en els casos expressament autoritzats.
1: Si detecteu fum o un incendi, truqueu immediatament al 112 i en cas d'emergència seguiu sempre les indicacions de les autoritats i dels serveis d'emergència.
0: La prevenció és responsabilitat de tothom. Aquest estiu extremem les precaucions. Protegim els nostres boscos.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
3: Torna, perdó.

0: tenim la fórmula perfecta per gaudir de l'estiu. Ràdio Abrera.
1: A Ràdio Abrera, fórmula.cat.

Vius enganxat al teu mòbil? Enganxa't a Ràdio Abrera. Descarrega't la nostra app i escolta'ns en directe. I si t'has perdut algun programa, no et preocupis. Allà els tens tots. Descarrega't la nostra aplicació. Disponible per Android i iOS. Ràdio Abrera. Marquem la diferència.

quan de petits miràvem el cel estrellat i negre de la terra, no sabíem que el que hi vèiem era un temps que marxava per no tornar.

0: Aquest mes de juliol, Ràdio Abrera torna a la piscina municipal d'estiu. Els dimecres de 5 a 7 de la tarda viu el programa Music amb Jordi Busquet, en directe des de la piscina. Música, animació, molt bon ambient i activitats per tota la família.
1: El 15 de juliol gaudeix del ball en línia del Casal de la Gent Gran i de l'actuació de balls de saló de l'Associació Cultural Pas a Pas. El 22 de juliol vine a veure l'actuació d'Energy Dance i participa en la masterclass de ioga a la zona de gespa a càrrec de les Joventudes Rocieres d'Abrera. I atenció, cada dia participa en el sorteig de lots de productes de Ràdio Abrera a la nostra carpa i a la bibliopiscina.
0: Aquest juliol viu l'estiu amb Ràdio Abrera a la piscina municipal d'estiu.
1: Refresca't amb nosaltres. T'hi esperem!
2: Se'n venen tantes que me bloquejo, saps? Com que no... No te'n sé dir una...

0: Ràdio Abrera. Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 9. Us parla Mercè Roura. Manlleu continua commocionada per la mort de dos germans bessons d'11 anys que van ser localitzats ahir al riu Ter. Havien desaparegut la tarda d'ahir dilluns i la principal hipòtesi és que haurien mort accidentalment per ofegament. L'Ajuntament de Manlleu ha decretat dos dies de dol oficial i ha convocat un minut de silenci a les 8 del vespre davant del consistori. El nostre company Arnau Casals de Ràdio Manlleu ho ha seguit en directe. Bona nit, Arnau.
2: I Mercè, amb motiu un minut de silenci el que s'ha viscut aquest vespre a la plaça Fla Bernardí de Manlleu en memòria dels dos germans bessons que van perdre la vida en el succés al riu Ter. L'acte ha estat encapçalat per l'equip de govern manlleuenc amb l'alcalde Arnau Rovira al capdavant i ha comptat amb l'assistència de la delegada territorial del govern de la Generalitat de la Catalunya Central, Elia Tortorero, del conseller de Justícia, Ramon Espadaler, i de diferents representants comarcals i estatals que han acompanyat els familiars dels dos infants en un homenatge que ha acabat amb un sentit aplaudiment d'un minut que ha commocionat els assistents.
1: Moltes gràcies, Arnau. Parlem de l'incendi de Sant Quirze Safaja, al Moianès. Està estabilitzat. De moment els bombers han explicat que es mantenen els confinaments. El foc ha obligat a evacuar el càmping Illa, la casa de colònies Camí Caló, i a confinar cases del Pla de Casanova, l'hostal rural Mas Blanc i la casa La Rovireta. Afecta una superfície de 97 hectàrees. Ha obligat a tallar la carretera entre Centelles i Sant Martí. Treballen 92 bombers, 30 vehicles d'aigua i 12 bombarders. Joan Rigues és el sotinspector dels bombers.
3: L'objectiu actual és de que el perímetre de l'incendi no creixi més del que dels eixos de confinament que ens han marcat ara, que seria el torrent de la Rovireta i el Pla de la Creu per l'altra banda i el nord del Puig d'Olena. Tenir l'incendi doncs enclavat aquí i que no que doncs no passi més d'aquests eixos de confinament que ens hem programat. Informar també doncs que totes aquestes masies i aquests centres doncs en aquest àmbit s'ha fet una ordre de confinament, així com també per al càmping que està a la cua de l'incendi, el càmping de l'Illa, i la recomanació doncs és mantenir aquests confinaments.
1: I és que avui ha estat una jornada de calor màxima, 42,4 graus a Anglès, a la Selva, el valor més important, però també, per exemple, 40 per sobre, a bona part del país, per 9è dia consecutiu, a Sant Salvador de Guardiola, al Bages, 41,9, o els 43 graus que s'han registrat a Vinebre. Un dia de calor que, a més, s'espera que porti a una nit tòrrida i tropical en alguns indrets, per tant, caldrà estar molt atents a com evoluciona les properes hores.
0: Música i informació. Ràdio Abrera.
4: Cocodril Club. 32 anys en antena. Cocodril Club. Cocodril Club.

0: que penses. I amb quina cançó estàs pensant?
1: Hola, bona tarda, Albert. D'entrada, moltes gràcies. Voldria escoltar una cançó que fa molts anys que no la sento, d'una cantant italiana que es diu, o es deia Nada, i el títol de la cançó és Hace frío ya.

0: Aquesta ara feia molt de temps que no sonava aquí al programa, però va ser un èxit el 1969 en italià. Ma che freddo fa, i també en castellà, hace frío ya. La cantant, efectivament, es diu Nada, ara té 72 anys, i bueno, amb aquesta cançó va quedar cinquena al prestigiós Festival de San Remo. Ella va ser guanyadora en diverses ocasions del Festival de San Remo.
1: Això és Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
0: Sí, però m'agradaria saber on està el piano, perquè em fa sentir bé. Ah, mira, ja arriba el piano! Ha! Gràcies per escoltar qualsevol de les 125 emissores que emeten aquest programa en diferents dies i horaris arreu de Catalunya, Andorra i les Illes Balears, per la FM, alguns també, per, en simultani, per la tele, per la TDT. Per al canal de... No ens veus, però és millor, perquè això és ràdio, tu. No ens agrada la ràdio amb càmeres. A més, és molt avorrit. Si acabes d'incorporar-te, ja fas una micatona tard. O sigui que si no et vols perdre res, aquí tens una segona oportunitat. Pots... És que em feu riure. Pots recuperar els últims programes emesos a les plataformes iVoox, entre d'altres, també. On està? Ah, sí, a Amazon Music, a YouTube, a iTunes, a Apple. Per escoltar-nos en diferit, íntegrament o per fragments, o per descarregar l'arxiu i portar-nos amb tu allà on vagis. Ja saps que al mar o a la muntanya, el Coco t'acompanya. I participa. Pots fer-ho per correu electrònic enviant un correu a cocodrilclub.com.

0: així ho ha fet Amador Maestro, que diu: hola Albert, enhorabona pel programa, m'agrada molt l'apartat que fas de les versions. Et proposo una joia amagada del grup Blondie versionant Ring of Fire, cançó gravada especialment per a la pel·lícula Rudy de 1980, on la banda Blondie apareix interpretant-se a si mateixa. És una comèdia musical amb fracàs comercial per aquesta raó, la banda sonora. Una barreja brillant i eclèctica de gèneres. Va quedar limitada i arraconada, convertint-se el doble long play en una autèntica raresa indispensable per col·leccionistes durant molts anys. Doncs mira, nosaltres no coneixíem això, i mira que ens cau bé Debbie Harry, la cantant del grup Blondie, la que va ser conilleta Playboy, però realment aquesta no va ser una versió afortunada.
1: Oh, thanks. Bye-bye.

L'amic oient amador maestro ens ha descobert aquesta raresa, aquesta versió del Ring of Fire per al grup Blondie. Es veu que es va fer només o expressament per la pel·lícula Rowdy de 1980, on la banda apareix interpretant-se a si mateixa. Però ja el mateix Amador diu que és una comèdia musical que va tenir un gran fracàs comercial precisament per la seva banda sonora.

David Harry no tenia el seu dia quan va gravar això. Ring of Fire, Anell de Foc, va tenir moltes versions. La més popular va ser la que el 1963 va fer Johnny Cash.

0: ring of fire.
1: Que, per cert, si t'agraden les pel·lícules biogràfiques relacionades amb intèrprets, amb cantants o amb gent de la música en general, et recomanem que recuperis, si pots, la pel·lícula que se li va dedicar a Johnny Cash, que està força bé, i que es diu En la cuerda floja. El protagonista va ser Joaquín Phoenix. En la cuerda floja. I de Blondie, que escoltàvem abans versionant aquesta cançó, preferim quedar-nos amb el seu gran èxit, Hair of Glass. Aquell cor de gel que ens fa ballar des de 1979.

0: d'un glaç. Aquell cor de gel. Debbie Harry, la conillet Playboy, el catalan de Blondie, fent-nos ballar. Sí, sí, encara omple la pista a les nostres sessions. Que per sort seguim celebrant les tardes de diumenges des de les 6 en punt i fins a les 10 a la discoteca Barrocos de Barcelona, carrer Aribau 242. Portem més de 14 anys. Encara no has vingut ni una vegada? Doncs no t'ho pensis gaire, que ja tenim una edat i no sé quant de temps podem aguantar això. També aprofito per recordar-te que m'agradaria saber quina cançó t'ha fet ballar. Una, dels anys 60, 70, 80, 90, 2000. Ah, i de pas em dius quina era la teva discoteca preferida. És per la secció última d'aquesta hora de programa, la que diem els més ballats de la història.
1: Per no perdre la memòria, Cocodril Club. Amb l'Albert Malla.
0: Compartint emocions. Recuperant il·lusions. Amb moltes cançons que et diuen més cosetes al cor que al cap. Algunes de les quals encara poden provocar-te com una mena de pessigolles a les neurones. I altres s'han convertit en autèntics himnes. Digue'm quina és la teva, quina tens desitjos de compartir. Envia'm un correu a cocodrilclub@gmail.com. Com ha fet des de Barcelona la Esther Cross Carulla, que em diu: hola Albert, en un programa anterior una oient et va demanar Te amo d'Humberto Tozzi. Sí, fa poc. Diu: junt amb Glòria són els seus èxits més representatius, però hi ha una que es diu Claridad, que em porta bons records i que m'agrada molt. Un petó, Albert. Doncs tens raó, és de 1980.

claridad. 1980. Humberto Tozzi. La cançó de l'amiga Esther Cross de Barcelona. Sí, el seu primer èxit l'escoltàvem l'altre dia perquè ens ho va demanar una altra amiga oient. Va ser Te Amo, però el més internacional, sens dubte, va ser Glòria, que ara mateix podríem escoltar, però en una versió realment espectacular. En directe.

Versió de luxe, versió més llarga i, a més, versió diferent, enregistrada en directe al prestigiós Royal Albert Hall de Londres el 1988. Mentre l'escoltava, m'estaven arribant unes bones vibracions i he pensat que també seria una bona cançó, una bona proposta per l'espai del bon rotllo. El gran èxit d'Umberto Tozzi, que curiosament es va fer més internacional quan la va versionar en anglès Laura Branigan.

Laura Branigan va tenir sort amb aquesta versió, però no va tenir sort a la vida. Va morir molt jove. Era dels Estats Units, havia nascut el 1952 i va morir el 2004. Aquesta va ser la seva cançó insígnia, Gloria, que va aconseguir el certificat de platí el 1982, quan s'hi va estar 36 setmanes a la prestigiosa llista Billboard Hot 100 dels Estats Units. En el seu moment va ser tot un rècord per una artista femenina i va arribar fins al número 2. Un record dels Cocos per Laura. I ara la meva especial, que avui dia no seria tan especial, però que ho va ser entre d'altres coses, perquè em van robar el disc. Sí. Un disc de 1971. I jo sabia qui me l'havia robat, eh? Una cançó poc coneguda, però que espero i desitjo que t'agradi molt, When You Are a King, quan ets un rei, del grup White Plains. Bueno, el disc és del 71, però a mi em va desaparèixer el 1989, i en aquell temps, si un disc estava descatalogat i a més en aquest cas va ser poc conegut, no el podies trobar enlloc, ni als mercadillos d'ocasió. Ai. Aquesta persona que me'l va pispar se'n va anar a viure a uns 1.000 quilòmetres d'on era jo, però un dia, per casualitat, el vaig poder recuperar amb uns quants més. Jo trobava a faltar aquest, però resulta que me'n faltaven bastants més. I hasta aquí puedo leer, que deia l'enyorat Jordi Estadella quan presentava l'1, 2, 3 a televisió. Ho dic perquè després també el recordaré mai. Ara, de moment, aquest grup, White Plains, eren britànics, van durar molt poc, només van fer 5 discos singles.

0: When you are a king. When you are a king. Ara l'estava escoltant i encara m'estava emocionant una mica, eh? M'he posat tontet. White Plains, 1971. Algú va dir, els llibres, les ments i els paraigües només serveixen si s'obren.
1: Gràcies per ser ràdio.
2: All Hit Radio. Cocodril Club.
3: Radio.
2: Cocodril Club, amb Albert Malla.

0: Què tal? Com estàs? Tranquil, tranquil·la. Estàs a la ràdio. I al seu màgic món de sensacions. Diuen que allà on hi ha música no pot haver res de dolent, però aquí, a més, és la teva música, la música de la teva generació. I posats a imaginar, tu ja hi eres als anys 80? És que la cinta de casset va formar part de les nostres vides. Durant més de 30 anys va ser l'únic format d'àudio domèstic per enregistrar so i per reproduir-lo. I a més va ser universal. Vull dir que tothom, gairebé tothom, i arreu del món tenia un aparell per gravar o reproduir cintes de casset. Ara hi ha molts formats, moltes maneres, però llavors, tot i que majorment s'utilitzaven els cassets per gravar cançons, i especialment cançons de la ràdio, quan no es tenia butxaca per comprar tots els discos que t'agradaven, no era només per música. Gràcies a les cintes de casset hem conservat i ara podem escoltar veus de persones estimades que ja no estan entre nosaltres. Recordo també quan ens reuníem tots els de la colla per gravar-li com una mena de programa de ràdio a un altre amic que potser per feina o per estudis havia marxat lluny. I bueno, feien bromes i li dedicàvem coses, per exemple, per al seu aniversari. Li enviàvem per correu i ens imaginàvem que al rebre'l valoraria molt més aquest regal que qualsevol objecte que es pogués comprar a les botigues. Bueno, si estiguéssim a finals dels anys 80 i estiguessis preparant un viatge en cotxe, a més de les camises, les mudes, etcètera, etcètera, imagina't que estàs preparant una cinta de casset que la vols gravar per endur-te-la al viatge, perquè t'acompanyi, perquè el viatge sigui més maco. I després, quan passin els anys, cada cançó d'aquella cinta et recordarà el viatge. Imaginem que va ser feliç. Posats a imaginar, oi? Quina cançó posaries a la cinta? Hi ha oients que se les estan apuntant totes i volen gravar aquesta cinta de veritat. Des de València, l'amic Juanjo Montpou diu: ei, per la cinta de casset, què tal Chiquilla de Seguridad Social? Un grup molt roquer i, a més, valencià.
1: És veritat! Chiquilla!

Ai, Chiquilla va ser un gran èxit del grup de València Seguridad Social, un grup referent del pop espanyol format per José Manuel Casany. I va ser èxit el 1991. Una cançó que sovint posem en els bolos quan adaptem aquest programa en directe cara al públic i adaptat a Sessió de Ball, sobretot en temps de festes majors. I saps, Juanjo, que ens has proposat aquesta cançó per la cinta? No tan sols la coneix la gent, és que la gent la canta. Se sap la lletra de Chiquilla de memòria. Però aquesta cinta està resultant, com el programa, força variat. Això ens enriqueix a tots, eh? En Carles Serra, des de Llavaneres, s'han recordat una cara B. Normalment en els singles, ja sabeu que les cares B estaven per farcir, no? Però que no acostumaven a ser bones. Les bones se les guardaven perquè fossin cares A de diferents singles. Però hi havia excepcions, com aquesta que ens demanen Carles, de Simon & Garfunkel. Aquí va ser la cara B de Cecilia i es deia El único muchacho que vive en Nueva York.

Only Living Boy in New York, que aquí es va dir el único muchacho que vive en Nueva York, i que Espanya va ser cara B de l'èxit Cecilia en single el 1970. És una edició molt reconeguda i difícil de trobar pels col·leccionistes. El format single, eh? Perquè en long play la cançó forma part d'un àlbum sense desperdici, absolutament mític, absolutament històric. L'àlbum que portava com a títol genèric el d'una de les grans obres de Paul Simon i Art Garfunkel. Puente sobre aguas turbulentas.

0: gràcies per la teva proposta des de Llavaneres, amic Carles Serra. Prenem nota per la fantàstica cinta de casset que estem gravant entre tots, per anar de viatge, potser de dia, potser de nit, potser aquí al costat, potser molt lluny. Hem d'anar més lluny que cantava el llac. Potser per autopista. Potser per acompanyar-nos en una cua d'aquelles interminables. O potser per carreteres solitàries. I de moment deixem aquesta secció amb la proposta d'en Miquel, que diu que ens escolta des d'Osona. No ens diu exactament des de quina població, però en fi, diu: Albert, jo incluiria la cançó de Gino Vanelli, Felizia. Tinc bons records de la mateixa. La vaig escoltar per primera vegada a la teva discoteca de Barcelona, al Cocodrilo Club. Cap a l'any 96. Ah, doncs Felizia és de 1974. Gino Vanelli, el seu autor intèrpret, ara té 73 anys, havia nascut a Montreal, a Canadà. I aquesta és la cançó que ens va demanar quan vam tenir de convidat aquí a l'estimat i enyorat company radiofonista, televisiu, persona, gran persona. Padrí, padrí de la festa del 15è aniversari en antena d'aquest programa, que ara ja en té 32, Jordi Estadilla.
1: Jordi, em podries destacar de totes les cançons que formen part de la teva banda sonora personal intransferible una i explicar-me el motiu d'aquesta elecció?
2: Mira, la resposta és no, perquè n'hi ha tantes que evidentment és molt difícil, no? I cauríem en tòpics i, com Imagine o tòpics com My Way, etc. Ara, l'altre dia vaig descobrir un disc, un vinil, per favor, i el vaig posar. I era Felice de Gino Vanelli, dels anys 70 i pocs. I quina és l'anècdota d'aquest disc? Bé, l'anècdota d'aquest disc és que al Mil per Mil, nosaltres els divendres, fèiem una mena de concurs entre el Comelles, el Ballador i jo.
1: Us picàveu.
2: Ens picàvem i defeníem tres discos cada un. I aleshores anava pujant allò per votacions dels oients i un quedava disc Comil. I jo vaig guanyar amb Felice. I va ser l'únic país del món on l'àlbum de Gino Vanelli, que era un long play, es va extreure amb single Felice. I a més amb el segell de Disco 1000. Ostres, i això per mi va ser un esclat d'alegria, al mateix temps un cop de prestigi davant dels mestres, com en el Pallardo i tal. Me colgué una medalla.

0: elegància. Quina elegància, quin bon gust el del company Jordi Estadella i també el de l'amic que ens ha proposat aquesta cançó per al nostre caset, l'amic Miquel des d'Osona, on sabem que tenim molts amics. Aquí al Coco ja ho veus, música de bon gust.
1: Felicia,
0: música per sentir-te a gust, per reconfortar-te.
1: Oh, my Felicia.
0: Ai, és que quan m'agrada una cançó la poso 7 vegades seguides, però, esclar, a vegades no me'n recordo que no estic sol. Suposo que no estic sol. Suposo que hi ha algú escoltant el programa. I també suposo, posats a suposar, que alguna vegada has ballat una cançó en una discoteca. Sí o no? Digue'm quina, que la compartirem. Vinga, anima't. No ets gaire bailongo, tu? O bailonga? Fes memòria. I m'envies un correu. Cocodrilclub, tot junt, @gmail.com. Els més ballats de la història.

0: aprofita per dir-me quina era la teva discotec preferida, que segurament ja no existeix, però que al anomenar-la, al recordar-la, també la recordaran molts altres oients. Espero el teu correu aquí a cocodrilclub@gmail.com. Com ha fet des de Manresa l'Eduard, que ens diu: a mi cap al 84 m'agradava molt ballar Rock and Roll is King de la ELO. Ah, la Electric Light Orchestra. Sí, va ser un dels seus brillants temes. I diu l'Eduard: la meva disco preferida era el Memphis de Manresa. Bueno, sempre s'havia dit Memphis de Manresa, però estava a Sant Fruitós de Bages, eh? Per cert, que aquesta discoteca, Eduard, no sé si ho saps, s'ha mantingut activa des del 79, que es va inaugurar, fins ara, fins al 2026. Bueno, ara no es diu Memphis, es diu Villa Martini, però ha anunciat el seu tancament a finals d'aquest estiu. Però bueno, déu-n'hi-do, eh? Ha funcionat del 79 al 26. I fins aquí ha funcionat el nostre programa, que espero i desitjo que t'hagi més o menys agradat. Ah, i un últim favor. Procura ser feliç, Cocodril.
1: Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Mañé.

0: Ràdio Abrera. Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 10, us parla Mercè Roura. Els bombers han donat per estabilitzat cap a 8:45 de la nit el foc que crema des de les 3 de la tarda a Sant Quirze, Safaja, al Moianès. Les flames han calcinat 97 hectàrees de massa forestal, segons l'últim balanç ofert pels agents rurals, i han obligat a confinar un hostal i algunes cases aïllades i evacuar un càmping i una casa de colònies. De moment, els confinaments es mantenen per precaució. El sotsinspector Joan Riguis ha explicat que el dispositiu d'extinció inclou 92 bombers, 30 vehicles d'aigua i 12 bombarders, i que les agrupacions de defensa forestal de la zona els estan donant un cop de mà. A partir d'ara, l'objectiu del cos és mantenir les flames dins del perímetre.
2: L'objectiu actual és de que el perímetre de l'incendi no creixi més de lo que dels eixos de confinament que ens hem marcat ara, que seria el torrent de la Rovireta i el Pla de la Creu per l'altra banda i el nord del Puig d'Olena. Tenir l'incendi enclavat aquí i que no passi més d'aquests eixos de confinament que ens hem programat. Informar també que totes aquestes masies i aquests centres en aquest àmbit s'ha fet una ordre de confinament, així com també per al càmping que està a la cua de l'incendi, el càmping de l'illa, i la recomanació és mantenir aquests confinaments.
1: Pel que fa a l'incendi de Rubió, que es va declarar ahir, els bombers l'han controlat abans de les 9 de la nit, ha afectat a 47 hectàrees. I les dues represes de foc d'aigua Múrcia, Querol i Pontons, estan estabilitzades. I avui jornada de calor intensa a Catalunya, que ha deixat una màxima de 42,4 graus anglès a la selva. S'ha passat dels 40 a bona part del país en aquest novè dia d'estiu. A Sant Salvador de Guardiola, al Bages, s'han assolit els 41,9. S'espera una nit de calor nocturna, també de matinada, i de cara a demà dijous hi haurà calor intensa, però restringida a les comarques de Ponent. 107 municipis de 17 comarques estaran a nivell 4 de risc d'incendi forestal demà. I 13 persones han resultat ferides per la caiguda d'un arbre al porxo d'una masia de Batet de la Serra a Olot a les 3 de la tarda. Segons el balanç, han traslladat en helicòpter una monitora en estat greu a l'Hospital Josep Trueta de Girona. Els restants estan a l'Hospital d'Olot. I pendents demà, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea publicarà dues sentències sobre la llei d'amnistia, donant resposta a les qüestions prejudicials que li van plantejar des del Tribunal de Comptes i l'Audiència Nacional, i resoldrà els dubtes sobre si la llei és compatible amb el dret de la Unió Europea. Darrer punt per agafar el futbol. Anglaterra i Argentina juguen des de les 9 al passi a la final del Mundial de Futbol des d'Atlanta. De moment el marcador està 0. De qui sortirà, qui s'enfrontarà diumenge?
0: Música i informació. Ràdio Abrera.
3: Aquest programa que us parla diu això. Ei, vosaltres dos, atureu les guerres, mala gent. Molt bona nit a tothom, benvinguts a Jazz Club de Nit, aquí a Ràdio Abrera 107.9, amb un programa de jazz per a vosaltres que us agrada el jazz, com deia el nostre amic Cifu. A ell li dediquem el programa avui i cada setmana que el fem, o sigui que un petó ben gran, Cifu. Aquí, Miquel Tuset i Mallol, qui us parla, presenta i realitza aquest programa i, com sempre, amb les novetats de músics i editorials. I ja sabeu que aquest programa forma part de la plataforma col·lectiva i internacional anomenada Esfera Jàsica, al blog hi trobareu l'enllaç. I avui de nou un programa dedicat a la nostra estimada editorial discogràfica Fresh Sound Records i algunes de les seves darreres novetats.

Sins, enregistrat per Seyyan Fathy als Camaleon Studios Barcelona del 17 al 20 de febrer de 2026. I més dades de l'enregistrament les podreu llegir al blog. I aquí tenim a Moisés P. Sánchez, piano, Rhodes, teclats i programació, Chris Jennings, contrabaix, Naima Acuña, bateria. Al blog hi trobareu l'enllaç a la pàgina web del disc. I ens diu ell que el procés de crear música nova sempre ha estat un repte per a mi des de moltes perspectives diferents. Després de tants anys component, he arribat a la conclusió que la música que escric ha de néixer de la vida, no de fórmules. Necessito que tant la interpretació com la composició creixin a partir de les meves pròpies experiències perquè puguin ser vertaderes. Així no em refugio en recursos funcionals que, tot i ser útils, no poden ser la finalitat última de l'art, almenys no per a mi. Cada peça d'aquest àlbum està arrelada en aquesta convicció i revela una part de la meva vida, de vegades més íntima, de vegades menys, però sempre deixant prou espai perquè l'oient la faci seva. Algunes peces tenen una lectura més evident, com 10 de febrer, dedicada a Lyle Mays, o Kyoto Contigo, escrita per a la meva dona Cristina, i d'altres són més personals, com Un gran futuro a tus espaldes o Unfinished Conversations. En totes elles, cada oient hi trobarà la seva pròpia història. Aquest treball també marca un canvi important. Per primera vegada en 20 anys, com a líder de la banda, he renovat el trio que m'acompanya. He compartit música i vida amb Borja Barrueta i Toño Miguel i sé que continuarem fent-ho, però en aquest moment em va semblar natural portar dos músics excepcionals, el Chris Hennings i Naima Acuña, que han elevat les meves composicions i han aportat una frescor que crec que els oients gaudiran. A tots ells, gràcies de tot cor per compartir el vostre talent amb mi. Aquí tornem. Espero que gaudiu d'aquesta música, feta amb tot el cor i la passió que vaig ser capaç de donar en aquest moment de la meva vida. Ens veiem a la carretera. I que aquesta llum sigui sempre el nostre refugi secret. I això ha dit Moisés P. Sánchez. I ja els escoltarem en dos temes seguits, Invisible Maps i Kyoto Contigo, dedicat a Cristina Mora, Moisés P. Sánchez.

0: I al blog hi trobareu enllaços a diverses discogràfiques, Freesound Records, Quadrant Produccions, Temps Record, Yucali Music, Club del Disco, Seda Jazz Records, Origin Records, Arrabal Jazz, Underpool, enllaços que trobareu al blog. I després d'aquestes magnífiques músiques, sembla un bon moment per escoltar el microconte de Carme de la Fuente.
1: Abans que sortís el sol, els cinc músics van començar la marxa. No portaven espases ni estendards, sinó instruments. El castell que volien conquerir no tenia muralles. Era un lloc invisible on encara no havia arribat cap so. Avançaven junts. El trombó obria el camí amb una veu profunda. El saxo responia com una torre llunyana que enviava senyals. El piano dibuixava finestres en les parets de pedra, mentre el contrabaix i la bateria sostenien el pas de la comitiva. Però aviat van descobrir que la victòria no consistia a prendre el castell, sinó a encendre'l. La claror de cada instrument s'anava sumant fins que alguna cosa començava a brillar. No era una llum sobtada, sinó una incandescència lenta, nascuda de la confiança, de l'escolta i del moviment compartit. Aquell dia van entendre que les grans conquestes no sempre deixen banderes clavades. Algunes simplement il·luminen el camí perquè altres puguin continuar avançant.
0: Gràcies, Carme, per la teva delicadesa interpretativa i dolçor poètica embolcallada de les músiques del programa. I segueixo ara amb els discos restants, els de Freesound New Talent, i primer el de Nick Adema, Incandescence, enregistrat per Alessandro Mazzieri i els estudis Whistlewood Hiberson de Països Baixos l'1 i 2 de juny de 2025. Més dades de l'enregistrament al blog. Mesclat per Jordi Mates. Una abraçada, Jordi. I aquí tenim a Nick Adema, trombó, Leix, Land, guitarra a tres temes, arranjaments a dos temes, Ben Van Gelder, sexual, excepte en el tema 4, Miles Idris Mercier, piano, Paddy Fitzgerald, contrabaix, Janis Wesley, bateria. Al blog hi trobareu l'enllaç a la pàgina web del disc. I el Noah Preminger ens diu algunes coses sobre aquest disc. I parlant dels temes, dir-vos que estan imbuïts d'una gran personalitat, d'una sonoritat pròpia, la que ha aconseguit el líder del projecte, trombonista i compositor de la majoria dels temes. Ja d'entrada, primer tema, Screaming Bots, del pianista Miles Idris Mercier, amb una contundència potent del bateria Janis Wesley i melodia sorprenent de la resta de companys. I amb quina suavitat rítmica comença el segon track, No Worries If Not, del baixista Paddy Fitzgerald, alhora que delicadesa melòdica. També el tercer track, Savamile, del líder Nick Adema, comença amb una intervenció del bateria Wesley i ja la melodia del tema càrrec del líder i gran solo del saxual i amic nostre Ben Van Gelder, i a tot swing. En fi, que com sempre us dic, adquiriu el seu disc i tots els del programa, dels programes que faig per seguir mantenint l'ànima del jazz, la flama del jazz, i així també podreu escoltar la resta de temes. I ja els escoltarem en aquests dos temes seguits, No Worries If Not, de Paddy Fitzgerald, i A, de Nick Adema.

I al blog hi trobareu enllaços a diverses discogràfiques: Discordian Records, Moon June Records, Awan Records, Apunema Records, Notami Jazz, Dodi Chilune, Segell Microscopi de Changes Music, Crew Records, enllaços que trobareu al blog. I segueixo amb un altre dels projectes d'avui, el de Fabrizio Doberti, Frip, Frip, Frip, enregistrat per Guillem Salles al Jazz Campus Basilea Suïssa els dies 21 i 22 de juny de 2025. Mesclat i masteritzat per Patrick Soso, amb Fabrizio Doberti bateria, Lawrence Widaber trompeta en 5 temes i trompeta piccolo en un tema, Darius Moglia saxo alt en 6 temes i saxo soprano en un, Yanis Ubiols piano en 2 temes, Alistair Peel contrabaix en 7 temes. Al blog hi trobareu l'enllaç a la pàgina web del disc. Doncs aquest és un altre disc sorprenent on el líder i bateria té una remarcable presència, és clar com a líder, però també per les seves grans intervencions. I és que es marca un tema a bateria solo, i aquest és el We Hope, de Redman and Blackwell, de menys de 2 minuts. I és que aquest disc està imbuït del jazz contemporani i melodies inversemblants en l'ona de l'Ornette Coleman, com és el segon track i tema propi de Fabrizio, Oh, Let's Move On, de 3 minuts i mig. I també hi ha una dolça composició en els inicis, la del tercer track, Bell's Promenade, del saxual Darius Moglia, de menys de 4 minuts, tot i derivar cap a diverses modernitats després. I tot i això, el primer tema està situat en un espai més neo-hardbopper, The Way I Feel When I Speak to You, un tema de Fabrizio Doberti de 6 minuts i mig i amb un bon swing en les improvisacions, la primera, la del saxo alt, Moglia. En fi, els altres temes també són magnífics, com els dos que ara mateix escoltareu, Back Machine, de Fabrizio Doberti, i Tears Inside, de Ornette Coleman.

0: Jo recordo també que entreu a les següents pàgines web dels locals on es fa jazz: 23 Robadors, Barcelona, Jamboree Jazz Club, Barcelona, Sunset Jazz Club, Girona. El bloc es trobarà amb l'enllaç a la seva programació. I nosaltres ja acabarem el programa d'avui amb el darrer disc de Fresh Sound New Talent, el del nostre amic Martin Layton, Què dirien?, enregistrat per Jordi Matas al local estudi de gravació Vila Brareig, Girona, el 15 de març de 2025. Assistent de gravació Marc Pinya, mescla de Jordi Matas, masteritzat per Peter de Wachter. Aquí tenim a Martin Layton, contrabaix, Santi de la Rúbia, saxo tenor, Toni Sagi, piano, Andreu Pitar, bateria, produït per Martin Layton. Al blog trobareu l'enllaç a la pàgina web del disc. I el Martin ens parla del disc i diu: què dirien? Viure el jazz significa sentir la mitologia que habita la història d'aquesta música. Mentre escrivim, toquem o ens preparem, sentim la força de les grans figures de les quals hem après. Sempre m'he preguntat què dirien? Què dirien sobre com vivim aquesta música avui, sobre com interpretem el llenguatge que ens van deixar? Aquesta pregunta em porta a pensar en aquells que ja no hi són, però que continuen presents al nostre món musical. Els parlem i a través d'ells parlem. I dels temes resumiré dient-vos que són una meravella, ho és la preciosa balada i tercer track 45 de l'amic Martin Layton, com ho són tots els temes, i primera i delicada improvisació de Toni al piano. Després la del Santi, preciosa. I també és així el cinquè track, Júlia, iniciat per Martín a contrabaix amb piano i bateria de l'Andreu, i ja la bonica melodia a càrrec de Santi al tenor, i això que hi ha força temes magnífics que podreu escoltar entrant a la pàgina web del disc i adquirint-lo, és clar. I nosaltres ja acabarem el programa d'avui escoltant-los en un tema, que serà el blues. El 10 d'octubre, Martin Layton.
1: 1, 2, 3...

I us recordo també que entreu a les següents pàgines web dels locals on es fa jazz: Llibreria Byron, Barcelona, Nova Jazz Cava, Terrassa, Jazz Club Sant Vicenç, Sant Vicenç dels Horts, i nosaltres ja fins al 18 de juliol, que començarem el 17è Festival de Jam Sessions a Sant Vicenç dels Horts, a l'Auditori del Molí dels Frares, amb alumnes de grau superior de 4 de les millors escoles de música de casa nostra: Escola Superior de Música Jam Session, ESM Taller de Músics, Smuki, Conservatori del Liceu. Entrada gratuïta a partir de les 20 del vespre. Us hi esperem. Doncs ara sí, ho deixem aquí. Gràcies per ser-hi aquí o al blog del programa, que ja sabeu que és jazzclubdenit.blogspot.com.es. I jo mateix, Miquel Tuset Mallol, qui l'ha realitzat, xerrat pels exquisits d'interessos comuns, espero, i seleccionat les seves músiques, us espero la setmana vinent, si podeu, voleu i en teniu ganes, i us desitjo molt bona nit i bon jazz club de nit en el jazz de cadascú.

0: Ràdio Abrera, són les 11.
1: A Ràdio Abrera, ara comença Hora 23.
2: 60 minuts per gaudir dels ritmes llatins.

0: Hora 23.
1: Permanece a la escucha.
0: A Ràdio Abrera seleccionem les cançons que formen part de la banda sonora de la teva vida, concentrades d'11 a 12 de la nit. La música que t'ha acompanyat tots aquests anys la trobes a Hora 23. Dilluns, el millor del chill out. Dimarts, tots els clàssics del rock. Dimecres, una selecció de ritmes llatins. Dijous, els temes més punxats dels 80. Hora 23, a Ràdio Abrera.
2: 12 de la noche en La Habana, Cuba.
3: 11 de la noche en San Salvador, El Salvador.

0: Aquest mes de juliol, Ràdio Abrera torna a la piscina municipal d'estiu. Els dimecres de 5 a 7 de la tarda viu el programa Music amb Jordi Busquet, en directe des de la piscina. Música, animació, molt bon ambient i activitats per tota la família.
1: El 15 de juliol gaudeix del ball en línia del Casal de la Gent Gran i de l'actuació de balls de saló de l'Associació Cultural Pas a Pas. El 22 de juliol vine a veure l'actuació d'Energy Dance i participa en la masterclass de ioga a la zona de gespa a càrrec de les Joventudes Rocieres d'Abrera. I atenció, cada dia participa en el sorteig de lots de productes de Ràdio Abrera a la nostra carpa i a la bibliopiscina.
0: Aquest juliol viu l'estiu amb Ràdio Abrera a la piscina municipal d'estiu.
1: Refresca't amb nosaltres. T'hi esperem.
2: ¿Qué hora son, mi corazón?
3: Hora 23.
4: Permanece a la escucha.
5: A Ràdio Abrera seleccionem les cançons que formen part de la banda sonora de la teva vida.
3: Hora 23.
5: De dilluns a dijous, d'11 a 12 de la nit, escolta la música que t'ha acompanyat tots aquests anys.
3: Dilluns, el millor del chill out. Dimarts, tots els clàssics del rock. Dimecres, gaudeix dels ritmes llatins. I dijous, els temes més punxats dels 80.
5: A Ràdio Abrera, Hora 23.
6: Ràdio Reloj.
7: 12 de la noche en La Habana, Cuba.
6: 11 de la noche en San Salvador, El Salvador.
7: 11 de la noche en Managua, Nicaragua.
0: Gaudim de l'estiu amb seguretat. Davant de la calor, protegeix-te i protegeix els teus.
8: Evita sortir al carrer durant les hores de més calor. Beu aigua sovint encara que no tinguis set i evita les begudes alcohòliques o massa ensucrades. Evita el sol directe i procura caminar per les zones d'ombra.
0: Busca espais frescos o climatitzats sempre que sigui possible. Porta roba lleugera, de colors clars i utilitza gorra o barret quan surtis a l'exterior. A casa, abaixa persianes i tanca finestres durant el dia i obre-les de nit. Utilitza alguna mena de climatització o fes vida a les estances més fresques. I tingues més cura de les persones grans, els infants i les persones amb malalties cròniques.
8: El cotxe procura mantenir-lo fresc amb la climatització o les finestres obertes i sempre que sigui possible, aparca'l en zones ombrívoles o protegeix-lo amb parasols. I no deixis mai ningú dins d'un vehicle tancat, ni tan sols uns minuts, tampoc les teves mascotes. Els animals domèstics també són vulnerables als efectes de la calor. Posa'ls a l'abast d'aigua fresca i neta sovint i eviteu l'exposició directa al sol.
0: Si notes mareig, mal de cap, debilitat o dificultat per respirar, truca al 061 o al 112. Davant de la calor extrema, hidrata't, protegeix-te i cuida els altres.
9: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.

0: Ràdio Abrera. Són les 12.
1: Fórmula Migdia a Ràdio Abrera.
2: De dilluns a divendres, d'una a 4 de la tarda, t'oferim la millor selecció musical perquè gaudeixis del migdia amb nosaltres. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera.
3: Hola, soy Manolo Prieto y te espero los lunes a las 9 de la noche en Blacktrónica, aquí en Ràdio Abrera, 107.9 FM.
4: Soy J.C. Randoña.

0: Aquest mes de juliol, Ràdio Abrera torna a la piscina municipal d'estiu. Els dimecres de 5 a 7 de la tarda viu el programa Music amb Jordi Busquet, en directe des de la piscina. Música, animació, molt bon ambient i activitats per tota la família.
1: El 22 de juliol vine a veure l'actuació d'Energy Dance i participa en la masterclass de ioga a la zona de gespa a càrrec de les Joventudes Rocieres d'Abrera. I atenció, cada dia participa en el sorteig de lots de productes de Ràdio Abrera a la nostra carpa i a la bibliopiscina.
0: Aquest juliol viu l'estiu amb Ràdio Abrera a la piscina municipal d'estiu.
2: Refresca't amb nosaltres. T'hi esperem!

0: Has sentit a parlar del Consell Municipal de les Dones d'Abrera? Volem que hi participis. Alça la veu i ajuda'ns a avançar cap a l'equitat de gènere en tots els àmbits de la vida local. Juntes tractarem qüestions que ens afecten a totes en un espai de referència on compartir experiències i punts de vista. Digue-hi la teva. Inscriu-t'hi. Només has de presentar la sol·licitud a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. Consell Municipal de les Dones d'Abrera. T'hi esperem.
1: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Aquest mes de juliol, Ràdio Abrera torna a la piscina municipal d'estiu. Els dimecres de 5 a 7 de la tarda viu el programa Music amb Jordi Busquet, en directe des de la piscina. Música, animació, molt bon ambient i activitats per tota la família.
1: El 15 de juliol gaudeix del ball en línia del Casal de la Gent Gran i de l'actuació de balls de saló de l'Associació Cultural Pas a Pas. El 22 de juliol vine a veure l'actuació d'Energy Dance i participa en la masterclass de ioga a la zona de gespa a càrrec de les Joventudes Rocieres d'Abrera. I atenció, cada dia participa en el sorteig de lots de productes de Ràdio Abrera a la nostra carpa i a la bibliopiscina.
0: Aquest juliol viu l'estiu amb Ràdio Abrera a la piscina municipal d'estiu.
1: Refresca't amb nosaltres. T'hi esperem!
2: Amb l'arribada de l'estiu, les altes temperatures, la baixa humitat i els episodis de vent augmenten considerablement el risc d'incendis forestals. Des de la Regidoria de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil de l'Ajuntament d'Abrera, us demanem que extremeu la precaució.
3: No llanceu borilles ni llumins encesos. No utilitzeu petards, focs artificials ni altres elements amb foc a prop de zones forestals. Feu servir només barbacoes autoritzades i no abandoneu mai deixalles al bosc ni a l'entorn natural.
2: Mantingueu netes les parcel·les i els jardins. Allunyeu la llenya de les façanes i tingueu a punt eines bàsiques d'extinció i una reserva d'aigua per actuar en cas d'emergència. Recordeu que del 15 de març al 15 d'octubre està prohibit fer foc en terrenys forestals, excepte en els casos expressament autoritzats.
3: Si detecteu fum o un incendi, truqueu immediatament al 112 i en cas d'emergència seguiu sempre les indicacions de les autoritats i dels serveis d'emergència.
2: La prevenció és responsabilitat de tothom. Aquest estiu extremem les precaucions. Protegim els nostres boscos.
4: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
5: Tenim la millor selecció musical per les teves nits d'estiu. Ràdio Abrera.

plans d'igualtat són un conjunt de mesures que adopten les empreses després de realitzar un diagnòstic de situació, amb l'objectiu d'aconseguir la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes i eliminar la discriminació per raó de sexe a l'empresa. Des de març de 2022, la llei obliga a totes les empreses de més de 50 treballadores i treballadors a tenir implantat en la seva empresa un pla d'igualtat. Per aquest motiu, des de Promoció Econòmica volem recordar-vos que podeu comptar amb nosaltres per assessorar-vos, informar-vos i ajudar-vos a trobar el camí a seguir en l'elaboració del vostre pla d'igualtat. No dubtis i truca al telèfon 93 770 0102. O envia un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat i ens posarem en contacte amb vosaltres. El canvi està a les teves mans i nosaltres t'acompanyem, perquè la igualtat és un tema de totes i tots. Ajuntament d'Abrera, per tu i amb tu.

0: Ràdio Abrera. És la una.
1: Cocodril Club.
2: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Abrera les nits de dimarts i dimecres de 9 a 10 de la nit. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dimarts i dimecres de 9 a 10 de la nit a Ràdio Abrera, 107.9 FM.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

Ràdio Abrera sempre al teu costat. Escolta'ns a la FM al 107.9 i a radioabrera.cat. Allà on vagis, Ràdio Abrera sempre al teu costat.

0: Què escoltes al mòbil?
1: Ràdio Abrera.
0: Ràdio Abrera?
1: Esclar, amb la seva aplicació per a mòbils i tauletes puc escoltar-la a qualsevol lloc.
0: En directe?
1: En directe i a la carta, perquè també puc accedir a tots els seus programes quan jo vulgui. Tu no la tens?
0: No.
1: Doncs descarrega't l'aplicació de Ràdio Abrera. És gratis. I recorda que també pots sintonitzar-la al 107.9 de l'FM o a internet a través del seu web, on també trobes les notícies més destacades, els locutors de tots els programes, la història de l'emissora o tota la informació referent al seu departament de publicitat. Mira, radioabrera.cat.
0: Perfecte. A partir d'ara, Ràdio Abrera m'acompanyarà, sigui on sigui. Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
2: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.

0: Aquest mes de juliol, Ràdio Abrera torna a la piscina municipal d'estiu. Els dimecres de 5 a 7 de la tarda viu el programa Music amb Jordi Busquet, en directe des de la piscina. Música, animació, molt bon ambient i activitats per tota la família.
1: El 15 de juliol gaudeix del ball en línia del Casal de la Gent Gran i de l'actuació de balls de saló de l'Associació Cultural Pas a Pas. El 22 de juliol vine a veure l'actuació d'Energy Dance i participa en la masterclass de ioga a la zona de gespa a càrrec de les Joventudes Rocieres d'Abrera. I atenció, cada dia participa en el sorteig de lots de productes de Ràdio Abrera a la nostra carpa i a la bibliopiscina.
0: Aquest juliol viu l'estiu amb Ràdio Abrera a la piscina municipal d'estiu.
2: Refresca't amb nosaltres. T'hi esperem!

0: Xarxa de refugis climàtics d'Abrera. Amb avís d'alertes de calor, protegim-nos.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera, habilitem equipaments municipals com a refugis climàtics per protegir-nos de les altes temperatures quan s'activen les alertes per onades de calor en el municipi, pensats especialment per a persones vulnerables, com ara nadons, persones grans o amb malalties cròniques i persones amb menys recursos.
0: Els refugis climàtics a Abrera són la piscina municipal d'estiu, la Casa de Cultura, el Casal de la Gent Gran i la residència Beledat Canigó. I altres equipaments i serveis municipals que disposen de confort climàtic són el Mercat Municipal i el Centre Aquàtic Municipal. Consulteu els horaris d'obertura al web municipal abrera.cat.
1: Amb avís d'alertes de calor, protegim-nos.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
3: Aquest mes de juliol, Ràdio Abrera torna a la piscina municipal d'estiu. Els dimecres de 5 a 7 de la tarda viu el programa Music amb Jordi Busquet, en directe des de la piscina. Música, animació, molt bon ambient i activitats per tota la família.
4: El 22 de juliol vine a veure l'actuació d'Energy Dance i participa en la masterclass de ioga a la zona de gespa a càrrec de les Joventudes Rocieres d'Abrera. I atenció, cada dia participa en el sorteig de lots de productes de Ràdio Abrera a la nostra carpa i a la bibliopiscina.
3: Aquest juliol viu l'estiu amb Ràdio Abrera a la piscina municipal d'estiu.
4: Refresca't amb nosaltres. T'hi esperem!

Posem la banda sonora a les teves nits d'estiu. Ràdio Abrera.

0: hores 100% música, 100% energia,
1: 100% energia,
0: 100% tu,
1: 100% tu.
0: La teva banda sonora de mitja setmana, només a Ràdio Brera.
2: Music seems to release me from the dull vulgarity.
0: La música que sona, la que t'agrada.

Jazz Club de nit. Un espai de trobada pels amants del jazz i les músiques improvisades. Els dimecres, de 10 a 11 de la nit, gaudeix del jazz a Ràdio Abrera. De la mà de Miquel Tuset, a Jazz Club de nit.

0: Coneix els locutors dels teus programes favorits. Escolta'ns online, en directe i a la carta. Envia'ns els teus comentaris.
1: Envia'ns els teus comentaris.
2: I posa't al dia amb les notícies que més interessen.
0: Radiorea.cat. Connecta't a nosaltres.
1: Connecta't a nosaltres.
0: I descarrega't també la nostra app.